0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: t'atenca mai.
1: S'apagarem tantes veus. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona,

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Ho tornem a ser aquí, No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquesta setmana hem parlat amb una figura invisible. Invisible als titulars, als resums dels partits, a les rodes de premsa, però també una figura fonamental. Parlem de la nutricionista, perquè mentre elles corren, guanyen, competeixen, celebren i aguanten el que no està escrit, algú darrere les ha de cuidar. I ha de cuidar el que no es veu, el que no brilla, el que passa abans del xiulet inicial i sobretot molt després del final. Una nutricionista no és algú que pesa pollastre, és algú que llegeix cossos, que entén cicles hormonals, rendiment, recuperació, digestió i inflamació, que sap que el cos d'una dona no respon igual que el d'un home i que la nutrició no és només gasolina, és equilibri, salut mental i confiança, és prevenció de lesions i és acompanyament. I també resistència. Resistència a un entorn que encara tracta el futbol femení com una secció menor, que dona recursos a comptagotes, que pressuposta el mínim per fer-ho bonic i que encara pregunta: però cal una nutricionista específica per a les noies? I sí, sí que cal, perquè el cos d'una futbolista no és el mateix cada setmana i perquè menjar bé no és només menjar verd i perquè moltes jugadores han viscut dietes imposades, comentaris desafortunats i càlculs calòrics que han deixat marques més fondes que una lesió. Una nutricionista, quan treballa bé, no imposa, acompanya, no jutja, educa i ho fa des d'un lloc on no hi ha focus, però sí impacte. Amb eines, però també amb empatia, amb coneixement, però sobretot amb respecte pel cos i pel cicle vital d'unes esportistes que sovint s'han hagut de cuidar soles. El dia que entenguem que la nutrició no és una moda, sinó una eina de rendiment, de salut i de dignitat, haurem fet un pas endavant. Mentrestant, reconeguem-les, les nutricionistes que treballen al marge del soroll i que fan que una futbolista pugui fer-ho tot, sense deixar-se la salut pel camí. La realitat és que sense les nutricionistes moltes esportistes no aguantarien ni mitja temporada. Quan parlem de futbol femení sovint ens fixem en la tècnica, en l'esforç i en l'èxit, però parlem molt poc del que fa possible tot això: l'alimentació, la recuperació, la menstruació, els canvis hormonals, el ferro, l'energia i la pressió estètica. Sí, la pressió estètica també hi és, i pesa, i alimenta mals hàbits. Una bona nutricionista, però, no només dissenya menús. Dona eines, dona seguretat i dona salut. Sap què vol dir entrenar amb dolors menstruals. Sap que implica una falta de ferro. I sap què passa quan una jugadora deixa de menjar per por a engreixar-se i acaba perdent massa muscular i confiança. La nutricionista entén que cada cos és un món i que en l'esport femení sovint els protocols venen escrits amb un cos de noi. Ella hi posa una altra mirada, hi posa ciència, però també hi posa cura. Parlar amb l'Aida ha estat un regal i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Bona tarda, Aida.
1: Bona tarda.
0: Com definiries el paper de la nutrició en el rendiment d'una jugadora de futbol?
1: Doncs jo crec que tant al futbol com a qualsevol esport és molt important la nutrició, sobretot la hidratació, perquè potser és on jo he vist que hi ha més errors. Llavors crec que és important com s'alimenten, quan s'alimenten i de què s'alimenten.
0: Quins errors has detectat en la hidratació i no sé quina és la importància d'aquesta?
1: Doncs amb la hidratació, generalment el que he detectat és que la gent té molt clar que s'ha d'hidratar mentre fa esport i després de fer esport, però abans la gent no ho té tan clar. Llavors crec que hi ha per mi dos errors. El principal és no hidratar-se abans d'anar a jugar. Per tant, això fa que quan hi vas, el més probable és que ja estiguis deshidratada. I clar, o sigui, jo això ho explico molt perquè em sembla important, perquè un 2% de deshidratació, que realment és no res, és un 20% menys de rendiment, que és molt. Llavors és molt important el fet d'hidratar-se abans en petites quantitats. És a dir, m'hidrato una mica com a globs, m'hidrato cada 10 minuts un o dos globs, sobretot una hora abans de jugar. Després, el durant i el després, la gent ho té una miqueta més clar, però l'abans crec que és molt important. I crec que també és important el fet de no prendre aigua normal, normal, vull dir, la que tenim, l'embotellada que generalment prenem, sinó prendre-la amb sals minerals, afegir-li sals minerals.
0: Hi ha alguna diferència entre la nutrició que ha de seguir un esportista que juga en un equip masculí o una noia?
1: Sí, al final, a veure, és veritat que la nutrició en general canvia d'home a dona, perquè sobretot canvia amb el pes de la persona. Generalment els homes solen pesar una mica més que les dones, per tant aquí ja hi ha d'haver una diferència. I després, a banda, també hi ha un tema de el cicle hormonal de la dona. Nosaltres som diferents perquè segons el moment en el que estem del nostre cicle ens interessa fer més una cosa o una altra, i llavors amb la nutrició hem de recolzar també això.
0: Això t'anava a dir, com adaptes la dieta d'una jugadora al seu cicle menstrual?
1: Doncs jo realment crec que més que la dieta, potser també és més important per qui juga, o sigui, per les dones que juguen, saber quan és millor fer un entrenament, perquè ni que juguin a futbol, sempre hi ha un entrenament de força, un mes de cardio. Llavors, clar, segons el moment en què estem del nostre cicle hormonal, és millor fer, doncs això, és millor fer o cardio, o és millor fer força, o és millor fer un exercici una mica més suau. No vull dir que t'hagis de quedar a casa, però potser un entrenament més suau. Llavors, clar, això també ha de veure amb la dieta. És a dir, si estem fent un exercici de força o cardio, més igual, però requerirà més proteïna, i si realment estem fent una cosa molt més suau, no cal que tirem de tanta proteïna, diguem.
0: Quins errors nutricionals són més habituals entre les jugadores joves?
1: Crec que realment els errors, ja no només amb jugadores, o sigui, o esportistes, sinó en general, és creure que és fonamental l'hidrat de carboni. És a dir, durant molts anys, i segueix passant, perquè jo segueixo veient amb la gent que va al gimnàs, la gent pensa que el més important és fer una càrrega d'hidrat forta, en canvi el més important és tindre una quantitat de proteïna adequada. O sigui, el fet d'haver de menjar, és igual, pasta, arròs, pa, no és tan important, no vull dir que no n'hagis de menjar, en pots menjar, però el més important és que la proteïna, la quantitat de proteïna sigui l'adequada, i aquest potser és l'error més important.
0: I quina seria la dieta perfecta que hauria de seguir una jugadora per poder rendir el màxim?
1: A veure, perfecta aquí m'has enganxat, en el sentit de que clar, cada persona és diferent, depèn molt de si hi ha alguna patologia de base, etc. Però així, amb característiques una mica generals, et podria dir que, em torno a repetir, que el més important és que hi hagi la quantitat de proteïna adequada. Potser en el cas de, en aquest cas que tu em preguntes, al voltant dels 2 grams per quilogram de pes al dia, perquè al final el requeriment que tenen, no, és alt. Llavors, sobretot tindre la quantitat de proteïnes, tindre la hidratació correcta, evidentment complementar-ho amb els vegetals per tindre tots els minerals i vitamines que necessitem, i a banda, a més, com una miqueta d'afegir, doncs hi podem afegir una mica d'hidrat, però no és necessari. I en cas d'haver de posar-lo, o sigui, jo sempre recomano més tirar cap a la patata, cap al boniato, o sigui, no tirar cap a pa, pasta, arròs.
0: Quin paper juga la nutrició en la prevenció de les lesions?
1: Oh, doncs molt important. Sobretot, em repeteixo no com més, però sobretot la hidratació, perquè sense estar hidratats és molt fàcil que ens acabem fent mal. Llavors, després, amb el tema de l'alimentació, crec que també és important, quan fas molt d'esport, prendre algun complement per poder-te ajudar, perquè clar, ja en general ja tenim força deficiència de molts minerals. Doncs si a sobre fem esport, encara és més fàcil que tinguem més deficiència, no? Llavors aquesta suplementació crec que és important, i ens l'hauríem de prendre tots i totes.
0: Com influencien les pressions estètiques en els hàbits alimentaris, en aquest cas de les jugadores?

0: o donar el màxim rendiment en el seu esport, però a la vegada no volen tindre una musculatura molt desenvolupada. Perquè sembla que la musculatura molt desenvolupada estigui més associada a l'home i en canvi no ha de veure, o sigui, de fet, tant home com dona, però és tan difícil guanyar massa muscular, vull dir, no, la gent, jo m'ho trobo a la consulta, que els dius, bueno, doncs augmentem una mica la proteïna i en seguida, però no em posaré, i dius, no, és que per posar-te, per passar 20 quilos més de múscul, necessites anys per arribar-hi, saps? Llavors, crec que aquí hi ha una pressió de, em vull veure fina i femenina, potser, però a la vegada he de poder complir amb els requeriments que em demanen pel meu esport.
1: Hi ha prou coneixement i formació nutricional des dels clubs del territori?
0: Jo crec que no, perquè penso que en general no hi ha prou informació sobre l'alimentació. O potser no està ben dit, és a dir, sí que hi ha molta informació sobre nutrició, però molta molt dolenta, o molta errònia. O sigui, encara seguim amb que menjar 4 ous a la setmana és una animalada, no? O sigui, la gent encara s'està plantejant que com pot ser que es mengin tants ous, doncs imagina't, aquesta és com la base, no? Número 1, imagina't amb tota la resta. Crec que hi ha un gran problema amb això.
1: Quines estratègies recomanaries per garantir una bona recuperació després d'un partit?
0: Bueno, aquí crec que hi ha dos punts importants, i és, per un costat, vigilar, perquè també m'hi he trobat molt, que molta gent acaba de fer esport i comença a menjar o a beure molt, i això fa que després puguis acabar vomitant, en un cas extrem, però vull dir que si no t'acabes vomitant et puguis trobar malament. Llavors, sí, hem de tornar a menjar, però a poc, és a dir, poca quantitat, i coses sobretot si poden ser més aviat líquides. Ara és important recuperar el glucogen que ha perdut el múscul, per tant és important tornar a donar-li aquella proteïna una miqueta que ha perdut, una mica, torno al mateix, una mica de sals minerals, sí, o sigui, recuperar d'aquí una mica els típics batuts. El batut no és perquè no ens ho puguem menjar, sí, ens ho podríem menjar, però clar, el glucogen es recupera sobretot en la primera mitja hora després d'un entrenament o d'un partit, més igual, al final no deixa de ser esport. Llavors, si tu durant aquesta primera mitja hora no menges, és més difícil poder recuperar el glucogen. Si menges molt, és fàcil que et senti malament. Llavors, què se sol fer? Fer un batut, perquè això a nivell digestiu es tolera millor.
1: Veient la importància de la nutrició, creus que seria imprescindible que els equips o els clubs apostessin per tenir una nutricionista als seus equips?
0: Sí, crec que sí. Ho penso, ja em dic, si ho penso amb l'esport, i ho penso en molts altres àmbits, perquè realment, és el que t'he dit, crec que la nutrició és escassa i hi ha molts mites sobre la nutrició. Llavors, clar, cadascú fa una mica el que sent. O sigui, m'han arribat a dir, ah, o sigui, tu ets d'aquesta corrent? I jo penso, què vol dir una corrent? Saps, com si fos una corrent filosòfica. Al final no hi ha cap corrent, si al final és els estudis científics diuen això o demostren això, i això és el que seguim, i la gent no ho té clar.
1: I què podem fer per revertir aquesta manera de pensar de la gent?
0: Que difícil. La veritat és que no ho sé, però clar, és que et diria el que s'està fent, no? Des de divulgacions més amb les xarxes socials i això, però clar, alhora cadascú, moltes vegades cadascú, a les xarxes socials escoltes el que t'interessa, és a dir, si a tu t'interessa menjar molts hidrats de carboni perquè t'agraden, escoltaràs el nutricionista o no nutricionista, vull dir, que hi sigui, que et digui que això és boníssim, i si t'interessa no menjar-ne, escoltaràs a qui et digui que no menja. Llavors, clar, és molt difícil poder proporcionar aquesta informació, perquè la gent, la informació la tenim i està al nostre abast, però crec que a vegades potser no volem escoltar allò que no ens interessa. Sí que és cert que, com tu m'has dit, posar un nutricionista o una nutricionista en un equip ajuda.

0: Daria. Jo he ajudat equips, per exemple, de patinatge, anant allí, fent xerrades als pares, fent xerrades a les patinadores, però clar, no és fàcil, perquè crec que és més fàcil, per exemple, no? Potser per un fisioterapeuta dir, doncs abans d'entrenar heu de fer això i això, i després l'altre, però amb la nutrició, com que implica fer un canvi molt gran, la gent moltes vegades no està disposada a fer aquest canvi perquè també és un sacrifici, i aquí és el problema.
1: Ja per acabar, un consell bàsic que li donaries a qualsevol persona que comença a fer esport o que vol dedicar-se a algun esport en concret?
0: Doncs allunyar-se una mica de la típica dieta, perquè crec que gairebé tothom que comença, o el que jo m'he trobat és que gairebé tothom que comença a fer esport és... he de menjar pollastre i arròs, i arròs i pollastre i pollastre i arròs, i sobretot no tindre por de començar a guanyar massa muscular. És a dir, la proteïna és necessària i és necessària a tots els nivells. Si fem esport, encara els requeriments augmenten més, i no hem de tindre por de menjar proteïna i de prendre algun suplement per poder aconseguir les nostres fites.
1: Gràcies, Aida.
0: A tu, Julià.
1: Ja ho veieu, l'Aida ens ha parlat de tot allò que passa fora del camp, però que inevitablement es nota dins. Així que gràcies per explicar-nos que menjar no és només alimentar el cos, sinó entendre'l, respectar-lo, i que en el cas de l'esport femení això sovint es fa amb menys eines, menys recursos, menys temps, però amb les mateixes o més exigències. Avui hem parlat de nutrició, sí, però també hem parlat de cultura, de salut mental, de cicles menstruals, de ferro, d'energia, i de com moltes esportistes han après a competir sense escoltar el seu cos, a menjar amb por, a fer dietes que no respecten ni el seu rendiment i la seva vida. Hem parlat d'una feina que encara no té el lloc que es mereix, perquè la nutrició no pot ser mai un servei extra, no pot dependre de si hi ha pressupost o no. És salut, és rendiment i, per tant, també és justícia esportiva. I és prevenció, no ho podem oblidar, de lesions, de trastorns, d'abandonaments prematurs que mai haurien de passar. Així que, Aida, gràcies per posar paraules clares a una realitat que molts encara no volen veure, per parlar sense filtres d'un tema que afecta al rendiment, a la salut i, per tant, a la vida. I per recordar-nos que quan una esportista se sent ben alimentada, escoltada i sobretot respectada, juga millor, però sobretot també viu millor. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava, i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empenya a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No se m'acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 anys, 14 anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves de secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja ho veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
0: Molt bé. Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món, sí, de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si et dediques a la política, no? Doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per a primer de batxillerat, avui és el gran del grup, i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
5: Sí.
0: Digue-ho ben fort, digue-ho.
5: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a beure una canya.
0: Clar. Llavors, pues està massa naturalitzat, no?
5: Això, sí, està molt naturalitzat, i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
6: Hola.
0: Cursa quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
6: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
6: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que que s'ha de veure que no.
0: Ja.
6: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
7: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
7: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
7: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
7: No.
0: No vibres.
7: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
4: Sí.
0: Sí?
7: Jo crec que no. No, en aquestes edats, no. Bueno, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
4: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
4: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
4: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
4: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
4: Sí.
0: Si tu
4: sí,
0: t'hi veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
4: No, no, no, ara t'explico.
0: O de carrer, o què?
4: Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista,
0: sí,
4: i dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé, bueno, clar, per si t'interessa abans la política.
4: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
5: Jo sí, jo m'agradaria treballar amb neurociència, perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni. No?
0: Sí, també tens molt clar, eh?
5: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super... com místic des de l'exterior, i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
5: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
7: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àrees
0: valenta,
7: de difícil
0: feina,
7: accés.
0: Eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
2: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. No és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
8: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
9: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
10: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
11: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
12: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
13: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada però que em faci feliç.
14: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
15: Que tenen clar el que volen ser de grans, però no com fer-ho.
16: Amb 15 anys saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari, perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
17: La majoria encara no ho tenen clar.
14: No tenen clar el que volen ser de grans.
18: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat t'aprendrà molt del que vulguis fer en un futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
19: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
20: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
14: Doncs al no saber el que ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
21: En cas que no ho sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
0: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar. Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
2: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys, quina branca tirar, si o ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
0: Creus que no? O sigui, no creus que el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
2: Jo crec que seria important, però més endavant, més el batxillerat i això. Quart, encara no cal.
0: Oriol.
7: Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat ja al final et prepareix per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement t'ho centra't a seguir i a estudiar.
4: Sí, sí, sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica, bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
0: Kai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
5: No. No? Jo crec que pot ser molt...
0: Si tu en aquest sentit ets un afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
5: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Llavors, realment...
0: Què els dius, en aquest cas?
5: Jo no els dic. Aquesta gent?
0: Sí.
5: No els dic, els dic. Pues...
0: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
5: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
5: 14 anys,
0: no?
5: Una cosa així.
0: Ja.
5: Llavors, realment, a la secundària... Ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la meva vida, però...
0: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por equivocar-nos. Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
7: No.
0: Oriol?
7: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera o per millorar el seu lloc laboral o per fer una cosa que de veritat els agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
0: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
5: Que em fes feliç, 100%.
0: Sí?
5: Sí.
0: I si a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
4: Jo les dues coses.
7: Sí.
0: Jo doncs ja em diràs com es fa això, eh?
4: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
0: Endavant.
4: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i estar bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
0: clar,
4: la veritat.
0: I tant.
4: Tenim un problema, la veritat.
0: Sense tu has dit que... Sí.
2: Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. I si alhora paguen bé, doncs mira, millor.
0: Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima igualment?
4: A mi m'anima igualment.
0: Ho teniu claríssim, eh?
4: Sí, sí, sí.
0: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i per tant assumiria una part de culpa, de a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
2: Bueno...
4: No massa.
0: Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
4: Sí.
0: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
4: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
0: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
4: Sí, per exemple,
0: no?
4: Jo l'optativa de periodisme, a l'optativa de periodisme.
0: L'estàs fent?
4: Sí.
0: Epa.
4: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
0: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives,
4: sí,
0: no?
4: Sí, de llengües també.
0: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kai, en aquest sentit.
5: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar superinspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt, va ser superinspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Llavors, això almenys...
0: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
5: El meu motor de decisió.
0: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, la gent les tria més en massa i que potser també hi ha menys oferta de feina.
1: Sí, sí.
0: Oriol, quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no sé si és just, tampoc.
1: Molt prestigi... jo crec que metge ho escull molta gent.
0: Que és una carrera complicadíssima,
1: sí,
0: a més.
1: És molt difícil.
4: És molt difícil, és molt complicat.
0: I molts anys, molts molta dedicació.
1: Molts ho trien en general per allò de... Jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que fan tipus, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
0: Clar, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic o fins i tot un de belles arts, no? Que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí.
3: Sí.
0: Ho has viscut, ho has vist.
3: Sí, jo penso que sí, perquè ara a quart ens ho estan dient molt i molta gent vol fer el científic perquè... No sé, ideal mito, com que si fas el científic o al meu institut que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
0: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
3: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li dirà l'altra gent.
0: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
21: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
19: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota de l'examen.
14: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
22: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
19: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar aquella cosa concreta.
14: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
21: Sí, és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
23: Es parla sobretot de la universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
19: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
14: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge, i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
0: Està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
1: Bueno.
0: Esteu d'acord amb les coses que deien?
1: Sí.
4: Sí? Totalment, totalment. Sí.
0: Sí, ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
4: A... I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
1: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: De fet, abans el Kai comentava una cosa, també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també pel, cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
2: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
4: l'entremig
2: diferents. Sí, exacte.
0: Hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici, i això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants. Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
1: No, jo crec que és un mite totalment fals, perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops, quan penses en això, penses... Uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer algo així molt fàcil i, bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer algo fàcil és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan se t'espatlli.
0: Són oficis que són necessaris, no?
1: Sí,
0: són
1: feines... O sigui, és
4: de primera necessitat.
1: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu, en comptes de criticar-los, potser has de veure, doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més, i llavors estàs especialitzant per fer-ho.
0: I s'ha de dir que guanyen molts diners perquè com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats. Per
1: clar,
0: tant,
1: clar.
0: Clar, us pregunto, anar a la universitat és el veritable prestigi o, sigueu sincers, o no necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació?
4: No necessàriament,
1: Jo crec que no.
2: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer, perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànico, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
0: Kai, tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
5: No sé, realment. La universitat em sembla molt, molt positiva en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i aniré perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
0: Però estem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
4: Sí, sí.
0: I com sempre diem...
4: Em fa por a mi també,
1: Sí, sí.
0: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona. I el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo? A veure què hi ha a l'interior.
4: Que l'obri ell.
1: Espero que no m'ha sentit res a la cara,
0: Aquí hi hauria una música èpica, no?, per veure què trobem a l'interior.
1: A veure...
0: De què és aquest entrepà? A veure de què és.
5: És de paper.
0: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir i haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots endrapar després. Vale. Pots llegir a veure què diu a l'interior?
1: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
0: Ai, les famílies, eh?
1: Jo sé com solucionar-ho.
0: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
1: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista, no va enlloc. Llavors, l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't dona pitjor, al final t'estàs repercutint a tu, perquè vas en contra dels teus sentiments.
0: Hem de consensar una resposta entre els quatre, o sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
5: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final el que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit, no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere, perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però el seu treball importa i al final necessitem artistes per avançar en la societat.
0: No?
5: Final,
0: clar, tu se'n sabeu una mica lligat al discurs que deies abans, no?
1: Sí,
0: l'animaries claríssimament.
3: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi perquè no es senti pressionada.
0: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
4: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? Sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
0: tu creus que hi ha gent família... que s'hi pot trobar amb un dilema així?
4: Sí. Vejam, mira, hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
0: Drama.
4: Eh?
0: Drama, no? Per la família.
4: Dilema, un clar. Drama, dilema.
0: Clar.
4: I la família fa el que vol per pressionar el seu fill a que agafi la branca de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si amb ells els agraden, doncs perfecte.
0: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció, diries?
4: No. Ens al contrari, ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final, per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
0: Clar, què preferiríeu? Comprar-vos... O sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
4: Per un pis.
1: Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar en lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure't diners per viatjar. Però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
0: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
1: Vale.
0: La meva és que viatjar és una merda. Opa. I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà. I és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
4: Ha passat,
0: doncs ara us proposo que responeu uns altres dilemes en aquest bloc de preguntes extremes. I aquí no val no mullar-se, eh?
1: Ui, ui, ui.
0: No s'hi val dir mentides perquè volem sinceritat absoluta. I si al final voleu que jo també en respongui alguna, us poseu d'acord i jo també m'animo perquè aquí hem vingut tots a jugar. Us sembla bé?
1: Sí.
0: Oriol, tinc la primera pregunta extrema per tu. T'has preparat?
1: Sí.
0: Sí? A veure, què esculls? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent feina que t'omple moltíssim? Un bon sou per tenir una feina que odies o un sou precari però fent una feina que t'omple moltíssim?
1: Un bon sou amb una feina que odio, primer per mantenir-me a mi i a la meva família i després, més endavant, quan ja tingués uns quants diners així estalviadets, canviar de feina.
0: Canviaries de feina, tu, eh?
1: Jo canviaria de feina. No, tipo, jo agafaria els diners per tindre un mínim per viure jo i les persones que estimo i per si algun dia necessito, jo què sé, donar diners a... Imagina't, per exemple, donar diners a la meva parella perquè necessite fer no sé què o perquè li han ficat una multa i en aquell moment no porto diners. Doncs jo tindria aquests diners i llavors un cop tingués més diners, tipo, així estalviats, canviaria de feina i els engegaria tots en algun lloc.
0: Molt bé. Sansa, vaig a per tu ara, eh? El teu dilema és el següent. Treballar 2 hores al dia en una empresa que té uns ideals contraris als teus o treballar 8 hores al dia en una empresa que fomenta valors sostenibles?
2: Jo 8 hores al dia. Perquè...
0: És claríssim, això,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, perquè jo m'enfado molt ràpid i... Si no tenen els mateixos ideals que jo...
0: Estaríem en disputa constant.
2: Sí.
0: I, clar, què consideraries una empresa que cuida una miqueta, que té uns bons valors? Per tu, què serien uns bons valors en una empresa?
2: Pues, sobretot que respectin els treballadors i que no els explotin, perquè hi ha gent que treballa moltes hores i els jefes els és igual, i això no.
0: I què no toleraries de cap manera? O sigui, que no podries suportar, o sigui, que no els cuidin, però hi ha alguna cosa que dius, això sí que no, o sigui, ni de broma.
2: Que em parlin malament, que em faltin el respecte.
0: Molt bé, molt bé. I això està molt bé tenir-ho clar, perquè si t'ho trobes, sabràs dir que no, eh?
2: Sí, sí.
0: Ferran,
4: a veure.
0: Vaig a per tu, eh? Que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, o que sigui una persona que parli 1000 idiomes, però que es passi el dia viatjant per feina. Bueno, bueno.
4: La segona.
0: Sí, o sigui, que la teva parella tingui una feina mal pagada i de poc prestigi, i tries la segona, eh? Que sigui una persona que parli 1000 idiomes, que no la vegis mai, en canvi.
4: Mai?
0: Clar, que estigui tot el dia viatjant per feina. O sigui, una persona preparadíssima, cultíssima, però tot el dia fora de casa.
1: Això és una relació?
0: Oh! Ui, de relacions hi ha molt tipus, eh?
1: Ah, bueno, clar, a distància.
2: Sí.
0: Tu, Ferran, què?
4: Home, ara que... Home, si no la veig mai, jo escullo la primera.
0: La primera, o sigui, que tingui una feina mal pagada i de poc prestigi.
4: Sí.
0: Bueno.
4: Però clar, al final és lo que ella vulgui.
0: Clar, al final tampoc no n'hem de fer res, no?, de la feina de l'altra.
4: Correcte.
0: No? Al final no hem de valorar la persona per quina feina té.
4: Correcte, si a ella li ha de viatjar molt.
0: Ho ha de fer per feina, en aquest cas, eh?
4: Clar,
0: i és que no li agradi,
4: feina.
0: Aquí ho ha de fer per feina, perquè està obligada a marxar sempre perquè ha d'anar a l'altra banda del món, a no sé què, una reunió... Clar, tu això ho acceptaries, eh? No, has dit que no.
4: Home, no. Però sí, clar, és que al final és lo que vulgui.
0: Està bé. I Kai, vaig a per tu ara, eh? Perseguir els teus somnis i tenir inestabilitat laboral o treballar en una feina segura però que no et satisfà personalment?
5: Perseguir els meus somnis.
0: Sí?
5: Sí, jo crec que amb una sola vida... Jo no vull estar tot el dia fent una cosa que no m'ompli.
0: Bueno.
5: Vull dir, almenys intentar arribar a on vull estar m'omplirà quan tingui 80 anys i miri cap enrere, no? Jo crec, tinc 16 anys, que vull dir, no soy nadie aún, però...
0: Però està bé tenir-ho clar, no?, al final.
5: Sí. O sigui, perseguir els teus somnis potser no arribes mai, però diràs, vale, ho he intentat. Jo crec que això és el que compta.
0: És un molt bon missatge, aquest. Jo us dono l'oportunitat, si voleu, que jo pugui respondre també alguna d'aquestes preguntes extremes.
1: Vale.
0: Voleu...
1: Vale. Però
0: veure,
1: ens
0: Oriol,
1: les podem inventar.
0: Si me'n vols fer una d'una ràpida, ara em fa més por encara.
4: Que en tens alguna aquí?
0: Sí, jo, les mateixes que us he fet a vosaltres, si me les voleu repetir, però Oriol, a tu et veig amb moltíssimes ganes de fer-ne una de nova.
1: Aviam, jo
0: a veure.
1: Et faria...
0: Ui, quina por.
1: Que et fiquessin amb una classe, amb gent que no treballés gens, però quan dic gens és res, ni deures, sempre arribant tard, no portant el material, i que et paguessin molt amb l'oportunitat de fer-los canviar, o de que et donessin una classe de molt treballadors que també et paguessin molt, però que no fessis res amb tota la classe.
0: Jo he de reconèixer que em quedo molt primer. A mi m'agrada una classe amb vida. M'agrada una classe que passin coses, perquè si no és molt avorrit. La nostra feina, si no, és molt avorrida.
4: Però no acabaries enfadat?
0: No, què va, perquè és divertidíssim quan tu veus que s'emprenyen i aleshores els burxes i aleshores veus que van més enllà i tal. No, això és meravellós.
4: Jo no podria.
1: No, però pensa, Ferran, una cosa és, tu has estudiat per ser professor i per formar una persona. Llavors, tu te donen l'oportunitat de formar tot aquell grup de persones o te donen l'oportunitat de quedar-te sentat així, manar-los feina i que ells facin feina de 10.
0: Imagineu-vos que teniu un fill, vale, una filla, i o bé tria un cicle formatiu, tria la universitat, o deixa els estudis. Quin seria el vostre ideal, a veure?
1: Que faci el que vulgui.
0: Que faci el que vulgui, Oriol.
1: Per amb ell anirà.
4: Oriol, a veure.
0: Et guardarem aquest podcast pel futur, eh?
1: Vale. Jo encantat li ensenyaré.
0: Hi ha algú més que vulgui dir alguna cosa?
4: A veure, jo penso que com a pare i com a persona responsable d'en vell, o d'en vella, penso que tu ja com a pare l'has d'orientar una mica cap a on ha d'anar més o menys. A veure, que et digui que deixes els estudis, home, a mi em faria una mica de mal, perquè tots aquests anys que ha estat fent des de parvulari, primària, ESO, bueno, ja batxillerat, no?, que després ja se'n van cap a la universitat, fan una altra cosa o ja es comencen a treballar, no? Pots pensar que no ha servit de res.
0: Clar, sí, totalment. Tu, Kai, Sansa, voleu afegir alguna cosa sobre això?
3: Jo estic d'acord, perquè faria mal, perquè això és desaprofitar temps, però intentaria entendre-ho i si ell és el que vol fer, doncs...
0: Acompanyar-lo, no?
3: Sí.
0: Donar-li suport.
4: Clar.
0: Sí, imagino també. Que també, no?
1: Bueno, sí. És que, aviam, jo he dit això molt ràpid, de que faci el que vulgui, però...
0: Si bueno, al final ve... és una mica el que estem comentant, ja, no?
1: Si me ve i me diu, jo deixo els estudis perquè deixo els estudis, pues llavors sí que no li permetria. O sigui, m'és igual que és el que li agradi amb ell, no. Si me
4: però
1: diu...
4: pensa que és major d'edat, eh?
1: Bueno,
0: bueno, no, amb 16 anys no, eh? Amb 16 anys, que és quan s'acaba la secundària.
1: Pot deixar l'ESO.
0: Llavors... Aquí és complicat, és un gran dilema aquest per a les famílies.
1: Sí, llavors jo li diria que, tipus, si me diu jo deixo els estudis perquè tinc claríssim que he d'anar aquí a fer això, o perquè tinc claríssim que me vull dedicar a això i ja tinc la titulació suficient, doncs li diria, endavant, jo te dono el meu suport, fes el que tu vulguis, és la teva vida, són els teus estudis, serà la teva feina.
0: Ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati amb aquestes reflexions que acabo de fer amb aquests quatre tertulians extraordinaris que han intentat trobar la resposta al gran enigma dels nostres dies, que és què volem ser feliços. Però jo us pregunto, amb què us quedeu, quin és el vostre highlight de tot el que hem estat comentant? A veure, Sansa, un aprenentatge que t'emportis, una idea.
3: Jo, bueno...
0: Sobre què voleu ser de grans, eh?
3: Sí. Que jo penso... Jo ho tinc clar, però hi ha molta gent, per exemple, els meus amics no ho tenen clar. I jo penso que no passa res, que mentre ells ara aprofitin tot el que estan fent, ja ho tindran clar més endavant i que aprofitin ara, ja està.
0: Oriol?
1: Bueno, jo me quedo molt... amb lo de... tipo, amb que ens orientin una mica també l'escola. Jo aquesta idea la trobo una idea que
0: es
1: podria posar en pràctica, que seria molt resolutiu, jo crec. I, bueno, m'ho quedo aquí al cap per si algun dia tinc una oportunitat de canviar-ho.
0: Molt bé. Kai?
5: Jo el meu missatge és que quan tinguis coses que t'agradin, quan trobis reptes que vulguis sobrepassar, quan tinguis un somni, vés a per ell d'una i encara que algú et tiri cap enrere, continua i segueix i sigues persistent i treballa per al que vulguis aconseguir.
0: Ferran?
4: Sí, bé, jo m'afegeixo també a totes les aportacions dels meus companys, no? Al final el que deien tots, no? Que molta gent ho té clar, però aquesta gent que no ho té clar, doncs els hem de donar suport o més o menys els hem d'orientar cap a on volen anar, no? Que això és molt important. I bé, que m'ha agradat molt vindre aquí. Moltíssimes gràcies també al Marc Andreu. També aprofito.
0: El saludem, i tant que sí. Allà el tenim a la cabina.
4: Moltes gràcies i també gràcies a tu, ho has fet molt bé.
0: O sigui, millor que el Pellicer o no, encara no, no?
4: Sí.
0: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies als quatre. Jo crec que haureu inspirat molt a les persones que ens hagin escoltat, que s'hagin fet preguntes. I res, el timbre és a punt de sonar, l'hora del pati s'ha acabat, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: loco en la cancha.
1: Radio Vilafant 107.3 FM.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment, amb només una avaria, la P7 a l'Ametlla de Mar, que deixa un vehicle al Poral, i també afectacions per obres a l'AV20. A Barcelona també hi ha una avaria al mateix punt, que deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 circulen amb 20 minuts de retards a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les entrades dels 30 i el 31 de juliol. Saiz ha recordat que l'Estat ja ha transferit 6,5 milions a Ceuta per reforçar l'atenció humanitària i que la Creu Roja ha repartit uns 4.000 kits d'alimentació diaris i ha fet també més de 4.000 assistències sociosanitàries. L'anunci arriba després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudirà als tribunals si en 30 dies no resol la crisi humanitària a Ceuta. I l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa avui mateix. Tot i això, el vent es mantindrà fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys que va fugir després d'estimbar el cotxe al canal d'Urgell a Golmés i deixar abandonat l'acompanyant, que va acabar morint atrapat al vehicle. Els agents van localitzar el conductor hores després al seu domicili, també a Mollerussa, amb lesions i sota els efectes de l'alcohol. Ha estat detingut per homicidi, per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per donar positiu en el control d'alcoholèmia. En aquest cas, ja són 86 les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. I la Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos han reforçat la vigilància al parc sobre les vies i als barris de Balàfia, el Clot de les Granotes i Pardenyes després dels aldarulls del cap de setmana. El dispositiu, que s'allargarà uns dies, busca evitar nous incidents i rebaixar la tensió entre els grups implicats. Els enfrontaments han deixat 5 detinguts, 4 dels quals menors, i també 4 ferits. I la calor intensa i la falta de pluges han avançat la verema a la denominació d'origen Tarragona, una de les més primerenques que es recorden. Alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual, i la majoria ho fan aquesta mateixa setmana. Tot i la menor mida del raïm, la vinya es manté sana i els elaboradors esperen una collita de qualitat.
3: Notícies en xarxa.
1: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
4: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? Matí d'aquesta jornada de dimarts 18 d'agost. Benvinguts a la sintonia de la ràdio, la sintonia del 107.3 de la FM. Com estem? Ens llevem amb un dia entre núvols i clarianes, però amb una temperatura alta. No us penseu que perquè fer quatre núvols, no. La temperatura en aquests moments aquí al nucli antic a Vilafant és pràcticament la mateixa que dies anteriors, 24 graus. Avui arribarem als 32, 33... Tinguem els mateixos dies d'estiu que 4 o 5 dies. Demà possiblement pujarà una miqueta, demà dimecres, però atenció, perquè a partir de dijous a la tarda, sobretot ho notarem divendres, dissabte, diumenge, les temperatures tenen tendència a baixar. Mínimes de 19-20 al matí, 18 algun dia, i al vespre, doncs, o al migdia, en lloc d'arribar als 33, 29, 30, 28, uns graus menys. I també l'arribada i l'aparició d'algunes pluges. Ja ens va bé una mica, perquè clar, portem 3 mesos de calor, però calor intensa, nyaca, nyaca, nyaca, eh? Allà on hi ha, diguéssim, la llum, els que ens venen la llum, fan unes festes aquests dies, confeti, cava per tot arreu, tots allà ballant i saltant, estan fent calés a dojo. Mai de la vida havia hagut un estiu així tan calorós. Els últims anys, Déu-n'hi-do, i sobretot, doncs, que clar, la gent sobre, per estar a casa, aire condicionat, ventiladors, i això vol dir consum elèctric, eh? No m'estranya, per exemple, que salti el llum al centre de la ciutat de Figueres, que aquest estiu 4 o 5 vegades s'ha anat el llum a molts jocs al centre de Figueres. Suposo que això es deu a que molta gent posa l'aire condicionat, els establiments, cafeteries, botigues, neveres, aire condicionat, tot, i la xarxa és del 1840. És de quan les elèctriques van fer la xarxa elèctrica. Després diuen que la van renovant i ampliant i no sé què. Jo només sé que quan fan aquelles xifres, en 3 mesos ha guanyat 26.000 milions. Home, quedeu-vos als 20, ja no dic res, quedeu-vos als 20, però els 6.000 milions, mireu d'anar canviant la xarxa, d'anar canviant les línies elèctriques, posar-les noves, contractar gent, tenir gent, el que tenien abans. No, són els de la Hidro, no recordeu, Figueres? Són els de la Hidro, hi havia gent que treballava, la gent elèctrica. Ara, coneixeu algú que treballa a l'elèctrica? Sí, em sembla que hi ha 2 persones per tot l'Alt Empordà, o 4, però per tot l'Alt Empordà, Això sí, els beneficis, igual que la banca, anaves al banc, sí que tenien l'aire condicionat posat i ells anaven amb traje i corbata i feia fred, ja me'n recordo, ja. Però al banc hi havia gent treballant, sí, hi havia molts bancs. Atenien a la gent, a les persones, podies parlar amb algú. Ara ja no. Això sí, quan diuen allò de que hem guanyat aquest any, les xifres són increïbles. Vaja, allò que guanyem nosaltres. Sí, que guanyen els ciutadans, sí, més o menys. Si fa no fa, que diuen. Dimarts 18 d'agost, Sant Agapit, Sant Joan, Sant Lleó, Sant Fermí, Santa Juliana i Santa Helena. Felicitats! Mercat a Besalú, Caldes de Malavella, Camp de Bànol, Castelló d'Empúries, Girona, Hostalric, Lloret de Mar, Palamós, Pals i Verges. Refrany del dia, les males noves corren més que el vent. I tant, Les xafarderies, les males notícies. És allò que cau un home, allò que cau un home a principi de carrer i s'aixeca i s'espolsa una mica, mira quina caiguda més tonta. Al mig carrer diu, sí, aquell home ha caigut, s'ha trencat un braç. I al final de carrer, crec que s'ha mort. Doncs és així. Maria Casares va dir que viure és sentir sense amargor totes les edats, fins que arriba la mort. I tant que sí, vinga, a disfrutar, a viure intensament, a viure bé cada dia. El sol ha sortit a les 7:01, s'amagarà a les 8:46. Jo quedem cada dia, que un minut aquí, un minut allà. Si els estius han de ser tan calorosos, a veure, a mi m'agrada molt l'estiu perquè els dies són llargs i vius més, fas més coses, surts més, però si ho hem de passar tan malament amb tanta calor, què vols que et digui, No sé si la tardor i l'hivern estan canviant la meva manera de veure la vida atmosfèrica. A l'hivern, amb la calefacció, una manteta, ja m'enteneu, Avui, 18 d'agost, és el Dia Mundial de Mai Rendir-se, Never Give Up. Avui, en aquest 18, doncs, és el Dia Mundial de No Rendir-se Mai. Nosaltres no ens volem rendir, ni molt menys, només faltaria. El que volem és estar sempre al vostre costat i, sobretot, doncs, d'aquesta manera de veure i de viure i entendre la vida, doncs, de ser feliços, d'intentar ser el màxim feliços possibles cada dia i cada moment. Dia Mundial de la Prevenció d'Incendis Forestals. Benvinguts. I Dia Internacional de l'Arqueologia. Avui també Santa Letícia, felicitats a la reina, Sant Manés, Santa Helena, Helena i Helena, o sigui, amb H i sense H. Henry Ford va dir que no te rindas, cada fracaso es una oportunidad para comenzar de nuevo, para esta vez de manera más inteligente poder conseguir tus objetivos. I és veritat, Jo, montes un establiment, no et va bé, vinga, aprèn què és el que ha anat bé, el producte, la gent, el lloc, no sé què, vinga, un altre si pots. I amb l'experiència dels primers. Qui diu això diu qualsevol cosa, Avui hi ha lluna creixent, 29,12% il·luminada. La propera lluna plena serà el 28 d'agost, falten 10 dies. I com a efemèrides històrica, podem dir que l'any 1972, tal dia com avui, la sonda Luna 24, enviada per la Unió Soviètica, alunitza sense problemes a la superfície de la Lluna, amb la missió de recollir mostres en una zona concreta i portar-les de tornada a la Terra. Va ser l'últim artilugi enviat a la Lluna per la Unió Soviètica, el 1972. L'any 1969 finalitza el Festival de Woodstock, que es va celebrar a Bethel, a Nova York. L'any 1952, en aquesta data, comença a celebrar-se a Xile el Dia de la Solidaritat, en commemoració de la mort de Sant Alberto Hurtado Churruaga, que va dedicar la seva vida als més desafavorits. El 1949 es fundava la companyia Adidas, fabricant de roba i sabates esportives a Alemanya. L'any 1947 explotava un dipòsit d'explosius de la Marina de Guerra a Cádiz, Espanya, causant 150 morts i més de 5.000 ferits. I el 1941 el dictador Adolf Hitler ordena l'eutanàsia sistemàtica dels malalts mentals. Tal dia com avui, 18 d'agost, és l'aniversari de Parker McGee, actriu nord-americà, 31 anys, Maria Mitchell, actriu cantant australiana, 33. G-Dragon, raper, cantant i productor, 38. Christian Slater, actor nord-americà, 57. Edward Norton, actor nord-americà, 57. A tots ells, moltes, moltes...

0: Redford i Patrick Swayze. Ullada d'informació a Empordà.info per saber què es cou a la comarca. Garriguella retroba amb l'art salvatge i apassionat de Patxer. Juliol de rècord, a l'Empordà viu les nits més càlides des de que hi ha dades. Neix la tramuntana LAN Party, una trobada de gaming a Figueres gratuïta, diversa i inclusiva. L'Enredados de Disney, rodat a Girona, Figueres i Besalú, s'estrenarà el 31 de març als cinemes. I Figueres amplia tot l'any les projeccions de Lirianes a les façanes. Vinga, nosaltres, 8 i 12 del matí, tenim molta feina, molta música i moltes ganes d'estar aquí pendents amb vosaltres del que passi al món. Començarem amb Manuel Turizo. Per un pendejo no se llora. Benvinguts, bon dia, us parla Toni Guerrero. I aquí tens Manuel Turizo.
1: Home.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: I Domingo de Playita, però tranquils que ja arribarà, eh? Estem a dimarts encara, que algú ja volia agafar la tombona... No, no, tranquils, tranquils. Lenny Caifunzo, Domingo de Playita. Ens anem al circ, què us sembla ara mateix amb Nits de Circ?
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
0: Aquí tens els detalls. La cançó de l'estiu és aquesta. Era això, així de senzill. Era

Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

0: Sexy Lady, aquí la tenies, una bona peça musical i un tema que t'oferim des de la FM.
1: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 18 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
0: Lady Gaga, Shape of Woman.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Són els de Nebulosa amb el Vogue. Vinga, despertem-nos en aquest matí de dimarts, Costa. Va, no hem dormit gaire aquesta nit amb la calor, doncs és el que passa.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.
1: Night Shift, Superstar, una cançó que ens recorda aquelles cançons disco dels 80-90, eh? News.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Anem cap a les estrelles, ara mateix amb Max Navarro. Després, l'informatiu.
3: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Ara per fi estem sols.
1: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Benvinguts en aquesta edició del Butlletí Informatiu Municipal i Comarcal. Avui, jornada del dimarts 18 d'agost. Aquestes són les notícies més importants i destacades que han arribat a la nostra redacció. Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tens, tot i reconèixer que falten habitatges de lloguer als municipis. Figueres amplia tot l'any les projeccions alineanes que es fan sobre façanes. Disney posa data a l'estrena d'Enredados, rodada a les comarques gironines, en part. Juliol de rècord, l'Alt Empordà viu les nits més càlides des de que hi ha dades. I neix la Tramuntana LAN Party, una trobada de gaming a Figueres gratuïta, diversa i inclusiva. Són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. Els ajuntaments de Figueres i Banyoles celebren haver sortit de les zones considerades de mercat tens de lloguer. Els dos consistoris consideren que la nova situació pot ajudar a posar més habitatges de lloguer al mercat, tot i que reconeixen que encara falten molts pisos a les dues ciutats. Els ajuntaments de Figueres i Banyoles volen aprofitar aquesta situació com una oportunitat per treballar conjuntament amb els propietaris i oferir-los més seguretat jurídica amb l'objectiu d'incrementar l'oferta de lloguer. Tot i la satisfacció, els dos municipis mantenen la prudència i confien a no tornar a entrar a la zona de mercat tens. En el cas de Figueres, però, es dona la paradoxa que el preu del lloguer ha continuat augmentant, malgrat haver sortit de la zona de mercat tens. Els consistoris insisteixen que el principal repte continua sent ampliar el parc d'habitatges disponibles perquè els ciutadans els puguin llogar.
4: Una de les frases més escoltades de fa mesos és quina calor. Doncs l'Alt Empordà ha viscut un juliol excepcionalment càlid i sec, un mes que el Servei Meteorològic de Catalunya ha qualificat com el més càlid registrat al conjunt del país. Entre els dies 5 i 10 de juliol es van assolir temperatures extremes. El dia 8 els termòmetres van arribar als 42,2 graus a Espolla, 42,1 a Cabanes, 41,6 a Navata o 40,1 a Roses. Un dels registres més destacats es va produir a Portbou, on la nit del 8 de juliol la temperatura no va baixar dels 32 graus i mig al coll dels Belitres. És la temperatura mínima més alta registrada fins ara a Catalunya. També es van viure nits tropicals a diversos punts de la comarca amb temperatures mínimes de 26,6 graus a Roses i per sobre dels 25 a Sant Pere Pescador i Castelló d'Empúries. Pel que fa a la pluja, el juliol va ser molt sec, Portbou només va acumular 1,3 mil·límetres, mentre que a Castelló d'Empúries en van caure 1,8 i a Navata 2,9. L'excepció va ser Llurona, amb 40,2 litres per metre quadrat, gairebé durant les tempestes dels dies 25 i 26 de juliol. I els amants dels videojocs i la cultura digital tenen una cita aquest cap de setmana a Figueres. Aquest dissabte i diumenge, 22 i 23 d'agost, es celebrarà la primera edició del Tramuntana LAN Party Figueres, al gimnàs de l'escola Maria Àngels Anglada. L'activitat és gratuïta i oberta a totes les edats, inclourà videojocs, consoles originals, karaoke, tallers, xerrades, jocs de taula i altres activitats relacionades amb la cultura digital. També hi haurà una zona retroland amb consoles clàssiques i clòniques. Els participants podran optar a premis de fins a 600 euros, 500 per la LAN Party i 100 per al Retrolan. L'organització va a càrrec de l'associació El Gat de Bader amb la col·laboració de Soc Fric i Soc Cultura i l'Ajuntament de Figueres, entre altres institucions. La trobada obrirà dissabte d'11 del matí a mitjanit i diumenge d'11 a 8 del vespre. Les inscripcions són gratuïtes i els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats d'un responsable legal per accedir a la zona LAN. Els organitzadors defineixen la proposta com un espai intergeneracional, inclusiu i segur, amb el català com a llengua vehicular i amb la voluntat de reforçar els vincles culturals lingüístics entre l'Alt Empordà i també la Catalunya Nord.
3: Figueres ha convertit en permanents durant tot l'any les projeccions nocturnes d'obres de Salvador Dalí que fins ara es feien principalment durant els mesos d'estiu. Les projeccions es poden veure en tres punts del centre de la ciutat: la Torre Galatea, del Teatre Museu Dalí, la façana de la sala d'exposicions de l'Escorxador i una de les cobertes laterals de la plaça Catalunya. Els equips, que fins ara eren de lloguer, han estat substituïts per una instal·lació fixa amb un cost de 51.481 euros, finançat íntegrament desplegament amb fons europeus del Next Generation. Les projeccions comencen cada nit a partir de les 10. A la Torre Galatea s'hi projecta Galatea de les Esferes, a l'escorxador Poesia d'Amèrica, Retrat de Picasso i Leda Atòmica, i a la plaça Catalunya, començament automàtic d'un retrat de gala. L'Ajuntament de Figueres preveu anar renovant les obres cada temporada per mantenir aquestes propostes artístiques i turístiques activades durant tot l'any. I Disney ja ha posat data d'estrena a l'adaptació en imatge real d'Enredados, una de les seves grans apostes pels pròxims anys. La pel·lícula sembla que arribarà als cinemes el 31 de març del 2028. El rodatge d'aquesta nova versió del clàssic d'animació ha convertit aquest estiu diversos punts a les comarques gironines en un gran plató de cinema. L'equip de Disney ha rodat en localitzacions de Girona, Besalú i Figueres, enmig d'un important desplegament i amb molta discreció. Durant la convenció D23, Disney també ha presentat els principals protagonistes. Tegan Croft interpretarà a Rapunzel i Milo Manheim serà Flynn Rider i Katri Hall donarà vida a la mare Gothel. La pel·lícula encara haurà d'esperar gairebé 2 anys per arribar als cinemes. De moment, Disney no ha avançat quins canvis incorporarà respecte a la versió animada que es va estrenar l'any 2010. I hem de dir que els negocis d'alimentació lideren el creixement comercial a Girona. Aquests negocis d'alimentació i begudes són els que més han crescut a Girona durant l'últim any. Segons la memòria de promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona, el nombre d'establiments ha passat de 394 al 2024 a 418 al 2025, un increment del 6,1%. En aquest grup hi ha petits comerços com fleques, carnisseries, peixateries, fruiteries, botigues de queviures, vins i begudes o productes gourmet. No s'inclouen els supermercats ni bars ni restaurants. Des del 2019 aquest tipus de comerç ha crescut un 9,5%. Tot i això, el creixement més important des d'abans de la pandèmia correspon als negocis de noves tecnologies, amb un 21,6% més, i els d'articles per a la llar amb un 11% més. Pel que fa a la restauració, Girona ha passat de 261 restaurants el 2019 a 400 el 2025, un augment del 53,2%. En canvi, els bars han disminuït del 43,3% en aquest mateix període, passant de 353 a només 200 establiments. Anem a la previsió del temps per les pròximes hores amb els companys de la xarxa de comunicació local.
5: Molt bon dia, continuem el dimarts amb calma a primeres hores del matí i a partir de la tarda apareixeran alguns núvols que poden tapar el cel puntualment, sobretot a les comarques de la Garrotxa o de la Selva. No descartaríem que pugui caure algun ruixadet molt puntual per aquell sector. També tindrem vent de tramuntana a la Costa Brava, les ratxes arribaran fins als 50-60 km per hora i el termòmetre es manté igual.
4: Calor i calor, no hi ha manera de que canviï.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Posem punt i final en aquesta edició del nostre informatiu municipal i comarcal.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Avui us hem destacat que Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tens, tot i reconèixer que falten habitatges de lloguer a ambos municipis. Figueres amplia tot l'any les projeccions de Liniana sobre façanes. Els negocis d'alimentació lideren el creixement comercial de Girona. Disney posa data a l'estrena d'Enredados, rodada a les comarques gironines. Juliol de rècord, l'Alt Empordà viu les nits més càlides des que hi ha dades. Neix la Tramuntana Land Party, una trobada de gaming a Figueres gratuïta, diversa i inclusiva, que tindrà lloc aquest proper cap de setmana. Recordin que tindran més dades a les hores en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local. I si volen estar més informats, a empordà.info.
1: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
6: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
6: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
6: Ajuntament de Vilafant.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: La música ens acompanya després d'aquest recull de grans cançons que ha fet la dècada prodigiosa. Pablo Alborán, Algo de mi. Amb ell arribem al butlletí de les 9 notícies i una nova edició del magazín obert per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació prou tranquil·la avui a les carreteres amb un accident a l'APC de Sant Gregori i una avaria també a l'APC, però en aquest cas Aigua Viva, que deixen un carril tallat en ambdós punts. A banda, també, afectacions per obres a l'AB20 a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 circulen amb 20 minuts de retard a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les estades dels dies 31 de juliol. Saiz ha recordat que l'Estat ja ha recollit 6,5 milions d'euros a Ceuta per tal de reforçar l'atenció humanitària i que la Creu Roja ha repartit uns 4.000 kits d'alimentació diaris i també ha fet més de 4.000 assistències sociosanitàries. L'anunci arriba després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudirà als tribunals si en 30 dies no resol la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa avui mateix. Tot i això, el vent es mantindrà fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis, especialment a Collserola. La campanya forestal dels bombers es manté activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys que va fugir després d'estimbar el cotxe al canal d'Urgell, a Golmés, i deixar abandonat l'acompanyant, que va morir atrapat al vehicle. Els agents van localitzar el conductor hores després al seu domicili, també amb Mollerussa, amb lesions i sota els efectes de l'alcohol. Ha estat detingut per homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per donar positiu en el control d'alcoholèmia. I pel que fa al temps, avui el dia es mantindrà amb calor intensa, màximes que aniran entre els 38 i 39 graus a les comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre. El dia serà també majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos i també possibilitat de ruixats puntuals al nord-est del país. La calor, això sí, començarà a fluixar a partir del divendres, quan s'espera un descens de temperatures i l'arribada també de precipitacions més generals.
0: Notícies en xarxa.

0: Compartim bicicleta en aquest cas, Carlos Vives i Shakira. Déu-n'hi-do, aquest tema tan xulo que ens porta a mi, em porta molta ressonança de l'estiu. No només pel videoclip, també, i per la frescor de la cançó, bé, sinó perquè pertany a una època, no? Allò que diem de que les cançons es relacionen amb una temporada. Temporada estiuenca, la bicicleta. D'això va avui la nostra pregunta de bicicletes, però molt, molt concretes, de mallots grocs, d'etapes de muntanya, del Tour de França. M'encanta, per cert, allò, mirant la lletra de la cançó, que ja sé que és molt fresqueta i bueno, i la podríem estar comentant i tal, allò del despreocupado i despelucado, no, està molt bé, jo crec que fa molt d'estiu, potser per això me recorda també a mi aquesta etapa més estival. Ai, vinga, va, que connectem amb Ràdio Televisió Cardedeny i en aquest cas saludem l'Estela Muñoz. Estela, bon
1: molt
0: dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Hola, hola, què tal?
1: Molt bé.
0: Sí? Com esteu per Cardedeu?
1: Moltes bicicletes.
0: Sí? Escolta, feu... Com teniu el temps, la climatologia? Perquè que si havia de ploure, que si no havia de ploure, que si havien de baixar temperatures, nosaltres estem aixafogosos igual aquí, a Tarragona?
1: Nosaltres seguim també igual. Vull dir, no sí. Ha canviat gaire.
0: No?
1: Ja està núvol, però fa calor, igual.
0: Val, s'ha quedat tota l'escalfor, no? Els núvols han tapat tota la terra i s'ha quedat l'escalfor entre la terra i el cel. Déu-n'hi-do. Què preguntem avui concretament? Estela, quin és el tema del dia?
1: Doncs avui us proposem un dilema que segur que molts heu viscut, que com deies és saber si sou més de mirar el Tour de França o fer una bona migdiada mentre passen aquestes bicicletes. Perquè reconeguem-ho, Núria, el Tour és molt maco, hi ha passatges espectaculars, pots de muntanya, però també té aquells moments de carretera llarga, ritme tranquil i una veu de fons que sovint es converteix en un gran moment per poder fer una becaina.
0: Sí, sí, sí, i al final un es cansa ja de veure imatges de penya estranya
1: també.
0: Disfressada, vull dir, al principi fa molta gràcia, mira com va disfressat, però després ja és tan habitual, no? Que ja és rutina. Sí, sí.
1: Per això avui volem saber quin és el vostre cas, si heu començat a mirar la cursa i heu acabat dormint, o sou d'aquells que acabeu veient l'etapa final. Llavors volem saber experiències, anècdotes, migdiades memorables, discussions familiars per al comandament. Volem saber-ho tot.
0: Molt
1: llavors,
0: bé.
1: Com o sigui, sempre...
0: Ho ampliem a migdiada i tele, no? Una mica...
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors, tenim el nostre Instagram obert per vacances, on podeu fer arribar els vostres missatges o també on podeu enviar nota de veu al nostre número, que a veure, Núria, si avui em surt bé, és el 696-16-46-65. Allà podeu explicar-nos tot si sou més de mirar o de dormir el Tour de França.
0: A veure, torna'm a dir el número perquè el deixaré apuntat i així ja el tindrem.
1: 696-16-46-65.
0: 46-65. Vinga.
1: Sí.
0: Ja està, fet. I doncs gràcies, Estela. Així ho farem, deixarem missatges i a partir de les 10 del matí tornarem a connectar per saber, doncs, això, si preferiu, veure el Tour o dormir-lo. Moltes gràcies, guapi. Fins
1: ens
0: ara.
1: Ens veiem. Fins ara.
0: Dues hores de l'Obert per Vacances en què passaran tots aquests continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem del Tour de França, de bicicletes, de fer migdiades, però entrarem en el programa amb una entrevista doncs, prou potent d'estiu, com és la campanya de la fruita a Terres Lleidatanes. N'hem parlat al començament del programa, no? Començament de temporada, com qui diu, però es segueix repetint allò que ja ens temíem, que és que s'avança la collita de les fruites a causa de les altes temperatures i altres ingredients meteorològics, que tampoc ajuden massa la campanya d'enguany. Ens centrarem concretament en la collita de la pera. Tot això a Lleida. Des de l'espai de recomanació de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui lectures per enriquir el nostre vocabulari en català. I marxarem cap al Picat perquè allà tenim emparaulat cada any, cada estiu, una entrevista mítica i que ens fa molta il·lusió poder-vos fer arribar. I és que es prenen molt seriosament el tema del pubillatge, les pubilles, els hereus. Doncs cap al Picat anirem avui per saber com és aquest acte de pubillatge i què significa triar això, representants de la població a tot Catalunya i a tot el món, de fet. En temps de connexió amb Premià us ensenyarem com podeu fer allò que costa tant, que és desconnectar de la feina i connectar amb les vacances. Sabeu aquells primers 3-4 dies de vacances en què encara esteu pensant en la feina? Doncs no. Avui intentarem aprendre a fer un clic per fer la desconnexió ràpida i no perdre ni un sol moment de les vacances. Us donarem un apunt de jardineria, ara que tenim la nostra terrassa, el nostre jardí, no? Muntat a casa, amb qualsevol raconet que tinguem a casa, doncs sabrem com podem posar-lo a raser d'alguns visitants inoportuns que ens els podrien desfer, que ens els podrien malmetre. I per altra banda, a Tarragona estem de festes i en aquests moments estan fent la baixada de l'aigua des de Sant Magí, crec que avui sortíem de Bràfim, i aquesta tarda entren a la ciutat els portants de l'aigua miraculosa de Sant Magí i connectarem també. Doncs vinga, fet el sumari de continguts del programa, entrem ara sí en la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem com cada dia el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Vosaltres també esteu de memorial com nosaltres dels atemptats dels 17A, no? A Ripoll ret homenatge a les víctimes dels atemptats 9 anys després, el 17 d'agost.
1: Així és, el consistori va organitzar un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant el monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Elisabet Caritx, víctima que va perdre la seva mare, va destacar que les víctimes volen saber la veritat i que s'han sentit soles.
2: Nosaltres érem, el que hem parlat fins ara, persones normals que van anar a passar un dia a Barcelona, a les Rambles, i vam marxar totes dues, a punt de venir la meva filla i tot, i vam tornar sola. No entenem de política... No...

0: Donar més del que sabem fins ara.
1: De la seva banda, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, va dir que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen acabar de fer net.
2: I el jutjat conclou que l'investigat per matar un home a Sils, això va ser l'any 2019, va actuar en legítima defensa i, de per tant, arxiva el cas.
1: La resolució del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions del sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc el 28 d'abril del 2019 cap a les 4 de la tarda al bar de l'estació, on després d'una primera batussa la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima.
2: I en clau cultural us expliquem que arrenca la 44a edició, Déu-n'hi-do 44, del Festival És Dansa de les Preses. Se centra en els anys 50 del Cercle de Cultura Tradicional Marbollenc.
1: La programació inclou l'estrena de l'espectacle Allò que som, de l'Esbar Marboleny, La nit és dansa, amb marbolets, l'exposició 50 anys trenant comunitats i sessions de l'espai de reflexió Parlem de sobre la trajectòria de l'entitat. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Enguany el territori convidat és el País Basc i en l'apartat internacional hi ha companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica.
2: Moltíssimes gràcies per portar-nos l'actualitat gironina. Pau Villafañe, fins demà.
1: Fins demà.
2: Propera connexió que establim amb Cugat, en aquest cas amb la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Mira, comencem explicant-vos que la videoatenció ciutadana i les oficines mòbils de la Generalitat fan prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida.
3: Sí, així ho revela el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en declaracions als mitjans, en els quals celebra les dades i emmarca la fita en la voluntat del govern de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració.
4: Un dels objectius que ens vàrem fixar a l'inici de la legislatura justament era apropar, no?, l'atenció ciutadana al conjunt de la ciutadania de Catalunya, no fer tan complicat poder-se dirigir a una oficina d'atenció ciutadà, i ha hagut sempre una voluntat d'evitar que tant la burocràcia com a vegades l'àmbit digital en si mateix contribueixin a generar una distància entre la ciutadania i les seves institucions.
3: Concretament, l'oficina virtual ha fet 3.588 videoatencions des de l'octubre del 2025 i ha aconseguit una valoració mitjana de 4,95 sobre 5. Les 5 rutes de les oficines d'atenció ciutadana mòbils que s'han mogut pel territori, al seu torn, han prestat 1.181 atencions des de l'abril, la majoria de les quals vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials.
2: I amb la vista posada ja de cara al setembre, USTEC veu complicat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs. Denuncia que no hi ha negociació amb educació.
3: Exacte, ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, que explica que no es veuen amb la consellera des de principis de juliol. Segura ha enumerat una sèrie de qüestions que s'han de negociar, entre elles el desenvolupament de l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT i el que es va tancar al final de curs, al qual USTEC finalment no es va adherir perquè en consulta als docents es va rebutjar. En cas de produir-se algun avenç, ha remarcat que la paraula la té el col·lectiu a través de les assemblees constituïdes, que són les que haurien de confirmar si volen tirar endavant amb la vaga del dia 8.
2: I per altra banda, seguim parlant encara dels atemptats del 17A, i és que el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes demana a les víctimes del 17 d'agost que encara no han rebut indemnització que s'hi adrecin. Els assegura que l'endemà cobraran.
3: Són declaracions del president de l'entitat, José Vargas, en reacció a la informació que apuntava el periòdico, que deia que encara hi ha 136 perjudicats que no han rebut una compensació per danys personals o responsabilitat civil. Vargas ha assegurat que totes les víctimes que estan a la sentència de l'Audiència Nacional han cobrat la seva indemnització i ha avisat que si les persones que no han percebut la reparació no estan al veredicte judicial ni tenen la condició de víctima, difícilment podran cobrar. D'altra banda, Vargas ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que es posi les piles per poder fer una commemoració conjunta dels 10 anys del 17A de cara a l'any vinent.
2: Moltes gràcies, Tina Forés, des de Cugat. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
2: Arnau Vilà ens porta la informació de Terres de Ponent, Emunt. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
2: Bon dia. Els bombers han localitzat un cos sense vida. Això ha estat a la séquia del Cap de Pinyana.
5: Doncs sí, a més, després d'un ampli dispositiu de recerca que es va iniciar arran de la troballa d'una bicicleta abandonada en un canal al terme municipal de Torrefarrera a primera hora del matí, i ja als vols de les dues del migdia, els bombers van localitzar el cos sense vida a la sèquia del Cap de Pinyana, a Lleida. En el dispositiu van participar efectius dels parcs de Balaguer, Lleida i Almena, així com del grup subaquàtic del GRAE, el grup Caní i equip de drons, i també

0: va interrompre temporalment el cabal de la sèquia per facilitar la recerca. Els efectius van localitzar el cos dins d'un sifó a prop del col·legi Mater Salvatoris, ja al terme municipal de Lleida. La identitat de la persona encara no ha transcendit.
1: I un home de 34 anys ha ingressat a presó provisional després que els Mossos trobessin un home mort dins del seu cotxe. Això era el canal d'Urgell, a Golmés.
0: Un home de 34 anys, veí de Mollerús, s'ha ingressat a presó provisional acusat d'homicidi dolós i omissió del deure de socors. Els Mossos l'investiguen per la mort d'un home de 42 anys, també veí de Mollerussa, que diumenge va ser localitzat dins d'un vehicle volcat al canal d'Urgell, a Golmés. La policia va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i en retirar el vehicle de l'aigua. Els agents van trobar la víctima al seient del passatger. Més tard van localitzar el propietari del cotxe al seu domicili en estat d'embriaguesa i amb diversos talls. Va ser detingut i ahir va passar a disposició judicial. I ara el jutge va decretar l'ingrés a presó provisional.
1: I ampliem la informació que us donàvem ahir. Us explicàvem que hi havia un incendi que es va declarar en un edifici del carrer Vallès de Lleida. Doncs finalment sembla que l'immoble haurà de ser enderrocat pels importants danys que ha provocat el foc.
0: Es tracta de l'edifici número 3 del carrer Vallès de Lleida, que haurà de ser enderrocat després de l'incendi que s'hi va declarar diumenge al vespre. El foc ha destruït 4 dels 8 habitatges de l'immoble i els bombers avisen que durant els pròxims dies encara es poden produir fumeroles, ja que l'interior de l'edifici no és prou segur per treballar en l'extinció. Ara, els veïns podran entrar avui a les 11 del matí i a les 7 de la tarda per recollir algunes pertinences.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des de Emunt, Terres Lleidatanes. Una abraçada, company.
0: Que vagi bé.
1: I des de Tarragona mateix us expliquem, pel que fa a la demarcació, no?, que per exemple a Reus començaran el dia 24 d'agost, d'aquí a no res, a funcionar unes pilones que s'aixecaran automàticament al carrer Doctor Robert. Què vol dir això? Doncs que impediran a partir de les 11 del matí l'entrada a carrers, doncs, del centre, i per tant el centre quedarà una mica més inaccessible, més tancat al tràfic rodat i més accessible per als vianants. Bé, hi ha rutes alternatives. Riera de Miró, carrer del Roser, tot plegat, accedir al centre de Reus serà una miqueta més difícil per als cotxes rodats, per als vehicles rodats, a partir del 24 d'agost. Per altra banda, també, parlant de la capital del Baix Camp, els pisos de protecció oficial que es farien al carrilet i que anunciàvem ahir que començarien la tardor, doncs sembla que se'n podrien endarrere una miqueta perquè el solar, que havien la nau abandonada que havien d'enderrocar per fer els pisos, conté unes plaques de fibrociment que, en fi, necessiten tot un protocol per ser retirades. Per altra banda, parlant també d'habitatges públics, habitatges socials, a Torredembarra se'n construiran 34, però la notícia està en què l'Ajuntament ha cedit el solar del pàrquing d'autocaravanes, un aparcament, un solar, doncs, bastant mític a Torredembarra i que ara deixarà de fer aquesta funció per convertir-se això en els ciments d'aquests 34 habitatges d'ús públic. Però la notícia a Tarragona Ciutat la tenim baixant, la tenim des de Bràfim, baixant amb carros, amb cavalls, amb cantis, amb aigua beneïda i amb música. Música que aquesta nit sonarà d'aquesta manera.

0: Són els Tàrraco Surfers, una formació mítica de Tarragona encapçalada per la Joan Reig i que no pot faltar en cap revetlla i menys amb la de Sant Magí, que arriba molt fresqueta a l'estiu. Són cançons versionades en plan surfero. I el que fem ara és connectar amb el nostre company Pep Sunyer, però molt ràpidament perquè ens expliqui, doncs això, aquesta aigua de Sant Magí que van anar a buscar a Sant Magí lluny, a la Brufaganya, i ara estan baixant i arriba aquesta tarda a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia i on sou?
1: Bon dia, Núria. Doncs mira, l'Argilaga, municipi de l'Argilaga, de Pedania de la Secuita, aquí al Tarragonès, és la tercera parada del camí. Han sortit a les 6 del matí els centenars de persones i els 6 carruatges des de Bràfim, on han fet nit, segona nit d'aquesta anada a buscar l'aigua que diuen que és miraculosa, doncs, de Sant Magí, i avui que faran l'entrada triomfal a la ciutat. Això serà la tarda, quan repartiran al portal del carro tota aquesta aigua miraculosa. Ara estan esmorzant aquí l'Argilaga, els han rebut amb un toc de campana manual, tot el poble s'hi aboca i estan, com dèiem, aquest centenar de persones portats a l'aigua, esmorzant. Nosaltres també anirem ara a esmorzar i d'aquí no estem sortint per seguir el camí, Vull dir que això és un no parar.
0: Podrem connectar amb tu després cap a quarts d'11, et sembla?
1: Sí, jo crec que estarem en algun punt del camí. Sí, sí, estarem o a la Secuita o als Pallaresos, que anem seguint el camí. Pensa que hem sortit a les 6 del matí, per tant ja portem unes quantes hores. Sí, sí, connectarem després.
0: Doncs vinga, connectem després i sabem això, com va tot aquest viatge tan mític de cada any. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Doncs tanquem així la ronda d'actualitat i entrem en altres qüestions. Bàsicament, entrem en la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: porta cap a Lleida. De fet, ja hem parlat sobre la campanya de la collita de fruita a Terres de Ponent. Ho vam fer a començaments de programa, en plan general, i ja avançàvem una notícia que sembla que s'està confirmant, que és que s'avança la collita de fruita dolça per la climatologia, per el temps, doncs, tan, per la calor baixa que està fent. La fruita madura abans es pot collir abans, però la climatologia ha incidit d'altres maneres també, especialment en el que és la collita de la pera Conference, una varietat més que mítica a terres lleidatanes. Va, que per saber-ne més connectem amb UAU Lleida amb la nostra companya Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Tots tenim en ment, la pera Conference. És aquella llargadeta, sí?
1: I tant.
0: Avui és la protagonista de l'entrevista. Amb qui estàs, Judit?
1: Doncs estic amb el Jaume Gardenes, ell és el responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos. Molt bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Amb ell avui volem parlar perquè, com deia la Núria, la pera Conference és una de les peres de més producció a les nostres terres, però malauradament, si la setmana passada havíem d'explicar que començàvem aquesta campanya, just fa uns dies també havíem d'explicar que vent i granís impedeixen la comercialització de la collita de pera Conference a comarques com la Noguera i el Segrià. A hores d'ara, Jaume, com està afectant el temps en la comercialització d'aquest tipus de pera?
2: Bueno, el temps, a veure, al final ens ha vingut un canvi climàtic molt sobtat, i nosaltres ja fa anys que se'n parla i cada vegada ho veiem més aquí, i de manera que aquesta campanya s'està duent, estem parlant que portem més de 40 dies per damunt dels 38 graus. Ja no parlem dels 40-41, que estaríem parlant uns 25 dies, però pensem que els arbres amb aquestes temperatures no acaben treballant. A part les diferents ventades o les diferents calamarsades, que enguany han set poques, vull dir, l'any passat estàvem parlant amb aquest temps que sobrepassàvem els 15 calamarsades, enguany estem al voltant de 5 o 6 calamarsades. Ens passa això, que la climatologia cada any ens afecta més a tota la producció de fruita dolça.
1: A hores d'ara, entenc que és precipitat, però una estimació de xifres d'impacte en aquesta comercialització la tindríem?
2: Bueno, nosaltres parlarem de números globals. Aquí nosaltres ens basem molt en els números d'Afrucat. Ells es basen que hi hauria un 6% menys de producció de pera a nivell de Catalunya. Nosaltres, aquesta baixada de producció, la veiem més severa o més gran. Vull dir, nosaltres, quan parlem de baixada de producció, sempre parlem del potencial productiu de les nostres finques. Uh-huh. Quan parlem del potencial productiu de les nostres finques, portem els últims anys amb unes baixades d'un 50-60% del potencial productiu. Parlaríem que el 2022 vam patir unes grans gelades, la baixada de producció va ser d'un 60-70% de la producció. El 2023, una sequera persistent, que molta gent vam haver de llançar els nostres fruits a terra per salvar els arbres. El 2024, tota l'espècie de pera va patir una gran davallada per un mal quallat o una mala floració. El 2025, parlaríem que unes 19 pedregades a nivell de les terres de Lleida, i aquest 2026 han patit gelades, han patit unes fortes calors que no les havíem patit mai en els últims 50 anys, no s'havien vist mai aquestes calors. La pera Conference és una pera del nord d'Europa, no és autòctona aquí, que per molt que faci anys i és la més productiva a nivell de Catalunya, parlaríem que està acostumada a una climatologia més humida, vull dir, llavors nosaltres què ens ha passat aquest any? Aquesta calor, els arbres han patit un estrès de calor molt gran. A part d'això, què ens ha declinat? Amb una baixada de calibres de 5 a 8 mil·límetres de calibre. Llavors nosaltres ja fa temps que anem amb diferents converses amb el departament, que hem de donar una sortida a tots aquests pagesos que han invertit en plantar aquesta espècie de pera. Llavors, donar una sortida, hem sentit que si es volen reconvertir cap a d'altres sectors, que ho puguin fer. Perquè ara mateix portem 5 anys que la producció de pera a nivell de les terres de Lleida o a nivell de Catalunya ens ha baixat moltíssim.
1: Clar, quan dius que puguin reconvertir aquestes varietats, a hores d'ara, és a dir, quines preferències hi hauria per deixar de fer pera i passar a un altre cultiu? A quin cultiu es podria passar?
2: No ho sabem. A veure, avui en dia, a nivell de Catalunya, patim el que és un desgavell pel tema de globalització. Pensem que a nivell de Catalunya estan patint molt tot el sector de la vinya per la baixada de consum i pel gran estocatge que hi ha dels últims anys. A fruita seca estem trobant el mateix, que no sé, la globalització es marca molts preus, el cereal estem patint el mateix, vull dir, estem per davall de costos. Avui en, però va ser una cosa, que la pagesia avui en dia està patint amb tots els sectors. Llavors, reorientar gent i dir, comencem a plantar fruita seca, o comencem a... No ho sabem tampoc, eh? I ara mateix, tampoc la reconversió cap a altres sectors s'ha d'estudiar, vull dir, pensem que el clima, avui en dia, el moment de reconvertir cap a qualsevol altra espècie, ens haurem de basar molt el clima. Pensem que ara mateix els últims estudis se parla que potser el 2050 podríem arribar a temperatures de 45, 46 graus, 47. Si arribem a aquestes temperatures costarà arribar a fer fruita dolça, ni que hi posem xarxes antipedra, que ens abaixen perdent 2 o 3 graus de temperatura, però pensem que cada any les temperatures estan en augment, llavors haurem de vigilar amb què reconvertim, perquè cada reconversió és un cost molt alt pel pagès. Estem parlant que en finques de pera mateix o de poma amb intensiu que s'estan plantant últimament, el cost per hectàrea estem parlant de 50-60 mil euros. Aquest cost l'ha d'assumir un pagès, i després cada reconversió en fruita dolça estem 5 o 6 anys sense produir i sense entrar ingressos. Llavors, els estudis s'han de fer ben acurats, s'han de fer en condicions, perquè no podem dir nosaltres invertim en fruita seca. Llavors, si d'aquí 2 anys la fruita seca no va bé, hem de buscar aquestes sortides i el departament ens ha d'ajudar a buscar aquestes sortides.
1: Clar, anava a preguntar-te, a nivell de reconversió, és una decisió que podeu prendre lliurement als pagesos, o aquí les administracions i les institucions també guien una mica cap a quin tipus de cultiu sí que es permet fer més reconversions, cap a quin no s'optaria tant?
2: No, bé, les decisions finals les han de prendre els pagesos. Mm-hmm. Les decisions finals que al moment de reconvertir qualsevol espècie o qualsevol varietat, la decisió és pròpia del pagès. El que passa és, si no hi ha una ajuda des de l'administració, avui en dia ens trobarem que no tenim prou ingressos per poder arribar a fer aquestes reconversions. Ja sabem que sempre plorarem i sempre volem viure, sembla que vulguem viure de subvencions, cosa que no és així. Pensem que l'administració, al final, si vol que algú mantingui el mosaic agrari, el territori, o no s'abandoni tot el territori, penseu que l'administració ja ha de posar recursos. Ara mateix ho podeu veure, l'administració necessita posar 3 o 4 milions d'euros pel manteniment de boscos. Qualsevol petit incendi que ens ha provocat aquest estiu, estem parlant de 40 o 50 milions d'euros d'una prevenció o allò poder apagar un foc. I llavors l'administració hem de jugar amb les cartes adelantades, hem de jugar amb la partida amb les cartes guanyadores, i llavors l'administració ha de jugar per davant a ajudar els diferents països a poder mantenir el territori net, endreçat, i un mosaic que s'hi pugui treballar i en condicions. Ja sabem que des de fora des de fora de la pagesia, des de fora de l'agricultura, sembla que la inversió avui en dia al món agrari és molt gran, però penseu que el pressupost del Departament d'Agricultura estem parlant de 800 milions d'euros. quan qualsevol petita estació de metro de Barcelona estaríem parlant de, no sé si són 9.000 milions d'euros o 90.000 milions d'euros seria una petita estació de metro de Barcelona. Llavors, si nosaltres sí que parlem d'un 0,05% del pressupost de la Generalitat, llavors, no sé, la Generalitat ha de posar recursos, ha de posar l'esforç de poder que la gent se quedi al territori i es quedi al territori, perquè veu, la despoblació del món rural és molt gran. Estem parlant que potser no arribem ni al 3% de la població rural a nivell de Catalunya, i cada vegada menys. Les poblacions rurals cada vegada s'estan envellint més i cada vegada el jovent no s'hi acaba quedant. Llavors, l'administració ha de posar recursos per capgirar aquesta situació.
0: Pere, bon dia. Mira, una pregunta. Parlaves, ens estem centrant en la Pere Conference, i ens deies, no?, que potser les esteu agafant de calibre més petit, perquè bé, per les altes temperatures, la granissada també ha influït. Anava a preguntar, com ho notarem al mercat? Això, aquests problemes que esteu tenint de producció de, concretament de la Pere, la Conference, com ho notarem nosaltres quan anem a botiga o al mercat?
2: Vosaltres al mercat no ho notareu, eh? Vull dir, jo parlaré una mica amb general de fruita dolça ara, sí. Portem una campanya molt col·lapsada de ventes, avui en dia els lineals que parlem nosaltres, que són les grans superfícies o supermercats, no ens volen a pujar preus. Estarem parlant amb una campanya que les primeres liquidacions les trobem amb fruita d'os, unes liquidacions que justet seran per cobrir costos. Amb la Pere ara mateix varietats estan de varietats d'estiu que diem nosaltres, com pot ser llimoneres, arcolines i així, estem parlant amb uns preus de venda a les grans superfícies per molt poc per damunt dels preus de costos. Llavors al mercat no ho trobareu, gustativament si ha bona igual. Pere, nosaltres acollim amb els sucres pertinents i amb el grau de moderació òptim. Llavors, a preu no ho trobareu, no trobeu una diferència. Penseu que avui en dia grans superfícies estan oferint oferta de €1,50. Quan hem tret dos costos de producció, que estem parlant de 50 i 60 cèntims, estem parlant tot l'embalatge, que estem parlant de 50 i 60 cèntims més. Llavors, a les grans superfícies, pràcics a €1,50 vol dir que el pagès no arriba a cobrir costos en aquest moment. I les grans ofertes que s'està fent des de les grans superfícies són aquests preus.
0: Recomaneu comprar en botiga petita?
2: Recomanem comprar en proximitat, sí. Comprar en botiga petita, però bueno, nosaltres penseu que aquí a Espanya mateix, a gran distribució, només hi ha una cadena de gran distribució que avui en dia ven més del 30% de la producció en fresc. Vull dir, tots podem saber de quina cadena parlem, però avui en dia la botiga petita acabarà desapareixent, perquè va per aquest camí, cada vegada queda menys, la gent quan va comprar vol omplir el carro i vol comprar tota la mateixa botiga. La venda de proximitat costa molt augmentar de quilos, vull dir, cada vegada ens costa més poder vendre botigues petites. Ja veu que les botigues de barri estan tancant, les botigues de poble estan tancant, no són rentables una botiga en pobles de menys de 1.000 habitants i una botiga de poble, vull dir, la gent, les grans compres ja estem fent a les capitals de comarca, vull dir, s'ha de canviar la mentalitat de la gent. Poder canviar aquesta mentalitat costarà molt, no sé, se va canviar amb el temps del Covid, vam girar aquesta venda, vull dir, al temps del Covid semblava que les botigues del poble ens haguessin de salvar, tothom sortíem a comprar al poble, però ara mateix ho compràvem amb productors de la zona, però tot això s'ha tornat a capgirar d'una tal manera que s'ha perdut la venda de proximitat. Potser parlem del Covid aquí, potser s'ha perdut més del 50% de venda directa.
1: Déu-n'hi-do. Jaume, abans d'acomiadar-te, per quedar-nos, com a mínim, per tenir un bri d'esperança, feies un repàs de tot el que ha passat en aquests últims anys en clau de fruita dolça, amb totes les afectacions que heu tingut. A nivell climatològic, què hauria de passar per poder tenir un any tranquil i amb bones previsions de collita? Què és el que, més o menys, cada dia hauria de passar? Quin temps hauríem de tenir?
2: Bueno, hauríem de tenir unes condicions de temps òptimes, vull dir, pensem que avui en dia, amb el canvi climàtic que tenim, pues, estem entrant amb grans sequeres, estem entrant amb uns climes caurosos de molts dies de llarg termini. No estem parlant allò de dir no sé, jo els últims anys estàvem parlant de 3 o 4 onades de caó, però aquestes 3 o 4 onades de caó estàvem durant 3 o 4 dies. Avui, aquest estiu jo veig que portem més de 50 dies amb unes temperatures altíssimes, i això condiciona molt al moment de fer produccions de qualitat. Penseu que ara mateix amb aquest temps s'està definint el borró floral de la següent campanya, amb aquestes condicions tan altes de temperatura, el borró floral de la següent campanya, ja preveiem que no sigui el bo o l'òptim per tirar endavant la pròxima campanya. Pensem que moltes finques de conference s'han assecat, hi ha hagut una deshidratació de la fulla. Què vol dir això? Que l'arbre ens està tornant a florir ara mateix, perquè, bueno, ara té un estrès que ha de traure la seva... el seu potencial d'una manera o altra, i estan tornant a florir els arbres d'aquesta varietat. Llavors, el millor que ens podria passar que tornéssim amb uns estius d'unes temperatures mitjanes, no hi hauria tantes pedregades, perquè els canvis bruscos de temperatura que ens passa, que passem d'un extrem de 40 graus amb una tempesta, i aquesta tempesta que ens acaba descarregant molta pedra, molta cava marçada, que ens acaba afectant a les finques. No sé si tornem endarrere des de fa 10 o 15 anys, però el que ens està passant últimament, el canvi climàtic ho tenim aquí i ha vingut per quedar. No crec que puguem canviar d'un any per un altre, i al final nosaltres el que volem és fer una producció adequada i al final unes ventes adequades. Vull dir, no volem fer-nos rics amb una campanya, ni volem guanyar-nos la vida del que treballem i del que estem vivint. Vull dir, al final, no en veiem cap de pagès que s'hagi fet ric amb una campanya. Vull dir, la feina és d'una campanya rere l'altra, i poder arribar a cobrir costos i poder guanyar la vida dignament, que és el que necessitem al sector agrari.
1: Jaume Gardeny, responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres tanquem aquí també aquesta entrevista. Judit Castellà, de UAU Lleida, moltíssimes gràcies també per aportar-nos aquest punt d'informació sobre la fruita dolça, en aquest cas. Una abraçada, Judit.
1: Una abraçada, Núria.
0: I el que fem ara és seguir avançant amb un podcast, amb una petita apunt, això d'informació, de recomanació de lectures d'estiu. Ens ho porten, com és habitual, des de Ona la Torre, és el Territori Lectura, i avui ens proposen lectures justament per aprendre o per enriquir el nostre vocabulari en català. A veure, quins títols.

0: Mònica Socies.
1: Posem fil a l'agulla per no arribar a misses dites. I com que no tenim pèls a la llengua i volem posar els punts sobre les is, avui posarem les mans al foc pels llibres que us presentem. Acabeu d'escoltar 5 dites catalanes que trobareu al llibre 102 dites il·lustrades per a tothom, d'en Joan Antoja, Anna Maria Mates i Víctor Pàmies, publicat per Cossetània. Un llibre molt pràctic per portar a tot arreu, de petites dimensions, però fent honor a una altra dita, el pot petit i a la bona confitura. Hi trobarem locucions, frases fetes i refranys amb el seu significat, sinònims, exemples i orígens, amb les seves il·lustracions, com la que escoltareu a continuació.
2: Durar com la bota de Sant Ferriol significa que una cosa no s'acaba mai o dura molt més del que caldria. Sant Ferriol havia estat un lladre que tenia el costum d'anar-se a confessar després de cometre un delicte. Com que els confessors no el podien absoldre, enfurismat, els matava. Un dia va trobar un capellà que sí que el va absoldre, a condició de prometre-li que deixaria de ser un delinqüent. I així va ser. La seva banda, però, no va acceptar el seu nou tarannà, i el van matar i enterrar a sota d'una bota del celler d'un hostal. L'hostaler, estranyat perquè aquella bota no es buidava mai, un dia la va alçar i va descobrir, sorprès, un braç que sortia de terra i que amb un dit tocava la bota. Cavaren i trobaren la resta del cos del lladre penedit, en perfecte estat, fet pel qual li van atorgar la condició de sant.
1: També ens ha enamorat Peti qui peti, de la Marta Pérez i Verge, publicat per Rosa dels Vents. En un altre format i posant l'èmfasi en l'actualització d'aquestes expressions, amb ella descobrirem coses com aquesta.
2: Salvar-se per la campana se sol utilitzar per expressar que algú s'ha deslliurat d'un problema a l'últim moment, moltes vegades gràcies a la sort. En el segle XVI es van donar casos en què se suposava que algú havia mort, però després, quan s'obria el taüt, es descobria que la persona havia estat enterrada viva. Aquesta por va provocar la invenció de mecanismes de seguretat que es podien incorporar a taüts que permetien a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. La que més es feia servir era una corda, de la qual un dels extrems anava lligat al dit de la persona o canell i l'altre a una campana, de manera que la persona enterrada en moure's la podia fer sonar. Si sonava i a l'exterior sentien el so de la campana, la desenterraven.
1: La Marta ens ha explicat d'altres versions i ens ensenya altres expressions amb el mateix significat. En aquest cas, salvar-se pels pèls, que en català correctament s'hauria de dir salvar-se pels cabells, però popularment encara s'utilitza la versió de la traducció directa de salvar-se por los pelos. Si voleu saber la història que s'amaga darrere de les dites, el que troba un bon padrí ja ha fet més de mig camí, una poma al dia, el metge estalvia i no deixar canya dreta, Peti qui peti, heu de llegir. Territori Lectura. Per als més audaços, us portem una última proposta. Proves per a corregir, del gran enigmista Stefano Bartesaghi, publicat per Edicions 62. L'escriptor Nicolo Errante, segons fonts oficials, s'ha suïcidat, però el seu corrector, Pier Mauro Tamburini, se n'adona que a cada capítol hi ha 10 errades. El més sorprenent és que aquestes errades amaguen un missatge que ens portarà a descobrir si realment ha estat un suïcidi o no. Estructurat en 100 capítols curts, és un llibre on haureu d'exercir de correctors, trobar les errades i desxifrar el missatge per resoldre aquest cas. La llengua ha estat la protagonista de la secció d'avui. Propostes divertides per recuperar expressions i compartir-les. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
2: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori
0: Lectura. I tant, Mònica, i tant. Quines ganes d'aprendre català d'aquesta manera. Déu-n'hi-do, que xules les propostes que ens porten avui des d'Ona a la Torre, Territori i Lectura. Vinga, i més propostes amb què tancarem la primera hora de l'Obert per Vacances. Anem cap al Picat.

0: Venen els companys del PECAT a ràdio i s'estrena la nostra companya Sabina Pedrós. La saludem, Sabina, bon dia.
1: Hola, què tal, Núria?
0: Bon dia. Bé, escolta, repassada, m'hi dic jo, em sembla que el PECAT sempre ens porta una entrevista que la tenen com a molt interioritzada, no? El tema del pubillatge, però què us passa a vosaltres amb el pubillatge?
1: Doncs ens encanta això dels pubillers i els hereus, i és més, cada any va agafant força aquest acte, i és l'acte que dona inici a la Festa Major, que ja la tenim aquí a les portes. De fet, ja estan començant els actes previs, demà comencen, però l'inici oficial serà dijous al vespre, justament amb aquest pregó i la proclamació del pubillatge al PECATI. I llavors, el que hem volgut avui és justament que m'acompanyin dos experts en el món del pubillatge, com són la segona dama i el segon cavaler del 2025, la Lídia Tomàs Hernández, que també ha estat escollida segona dama d'honor comarcal del Segrià 2026, i el Gerard Ferrat Ferró, i també volem alguns que s'estrenin aquest dijous. La Maria Canals Barriga, que serà la pròxima pubilla del PECAT 2026, i l'Oriol Escuerroure, hereu del PECAT 2026.
0: Vaja, que teniu... Ja. Tens l'estudi ple, ja no hi cap més gent.
1: Oh, i tant, encara tenim algun foradet més, però ja n'hi ha prou per avui. Com esteu, nois?
2: Hola, bon dia.
1: Jo crec que pregunta obligada, ara ens diu la Núria, què passa al PECAT amb el pubillatge, perquè cada any són més hereus i pubilles d'arreu del territori que venen també a compartir la nostra festa aquí al municipi.
2: Bé, doncs al PECAT gaudim el pubillatge com ha estat una tradició des de fa molts anys, la tenim molt arrelada a la nostra cultura del poble, i bé, doncs ens movem arreu de tota Catalunya sempre que podem, i també a Andorra, no ens oblidem dels nostres veïns. I bé, al final el nostre acte ve tanta gent perquè hem fet amistat amb quasi tothom d'arreu del país, i és això, venen per l'amistat, per fer un altre acte i per continuar amb aquesta cultura que és nostra.
1: Què vol dir ser pubilla i hereu, si algú encara que no ho sap? I què vol dir ser hereu i pubilla al segle XXI, és a dir, avui dia?
2: Bé, doncs, sobretot jo crec que ser pubilla i hereu o dama i cavaler vol dir reivindicar i intentar continuar la nostra cultura, perquè avui en dia és una tradició que no molta gent en sap, perquè fins i tot a dia d'avui encara et miren una mica raro quan et veuen pel carrer amb el traje i tot i et pregunten. Però bé, per mi significa poder representar el meu poble arreu de lo que hem dit, de tota Catalunya, i que la gent sàpiga d'on ets i poder explicar el que fas.
1: Gerard, també et pregunto a tu, que ja heu viscut tota aquesta experiència de ser hereus i pubilles, què recordeu amb més emoció d'aquest any de pubillatge, o algun acte que us hagi sorprès, o alguna cosa que digues, hosti, això m'ha fet especial il·lusió participar-hi?
3: Pues hi ha diversos actes que a mi m'han sorprès moltíssim, bàsicament perquè hi ha pobles que tenen part de la cultura que la viuen diferent, o per exemple, una cosa que jo he trobat molt són balls tradicionals que no es veuen arreu de Catalunya. Per exemple, quan vam anar al Nacional, aquest any es va fer a Monistrol i ens van sorprendre amb un ball de panderetes que jo no m'havia trobat mai. També s'ha de dir, jo no sóc algú que en sàpiga moltíssim de la cultura catalana, he après moltíssim aquest any, que és una de les coses que més he gaudit, aprendre de tot aquest tema. I sobretot en els balls, que és una cosa al final que es pot disfrutar fàcilment per a tothom, pues a mi m'ha sorprès moltíssim. M'agrada moltíssim també el com ho viu tot, per exemple també amb la polca passa molt, quan comencen les primeres notes de la polca tothom s'emociona, tothom vol ballar-la, tothom surt a ballar-la, i jo he vist polques pleníssimes de gent. Recordo una polca que no va ser, diria, Pont de Vilomara, que es va fer dins del propi edifici on feien l'acte, i literalment la gent no la podia ballar de tanta gent que hi era. I a mi, pues, com ho viuen tot aquest tema de la cultura i tal, em va encantar, em va emocionar molt, i és potser el que més m'emporto d'aquest any viscut.
1: Clar, heu viscut noves tradicions, heu après també la cultura d'arreu del territori, geografia, perquè ara doncs ens parlàveu de diferents pobles, fins i tot amb pocs habitants, que també viuen el món del pubillatge. Què més s'aprèn sent pubilla i hereu?
2: Jo crec que també s'aprenen molt els valors, respecte, igualtat i unió entre tots, perquè al final tots estem defensant el mateix, que és la nostra cultura, i respecte cap a tothom, respecte cap als pobles, cap als ajuntaments, i això, i gaudir-ho entre tots, i que sempre hi hagi un molt bon ambient, perquè al fin i al cap t'estan acollint en pobles on perfectament no podies saber que existien, i t'estan acollint allí amb els braços oberts, i t'estan donant un lloc per dormir i per menjar, i és això.
1: I ara pregunto a l'Oriol i a la Maria, que sereu nous hereus i pubilles del 2026, us estrenareu dijous, per què us heu presentat a ser hereu i pubilla? Qui vulgui.
4: Bueno, ens hem presentat perquè doncs, penso que ens fa il·lusió poder representar el nostre poble arreu de Catalunya i també per, doncs, per descobrir, com han dit els nostres companys, la cultura i les tradicions catalanes. I això.
1: Ja sabeu com funciona el tratge, ja us heu provat la faixa, la sabeu posar, la banda cap a quin costat va.
2: Sí.
1: Expliqueu. Maria.
2: Doncs vam anar l'altre dia a provar-ho i sí, ja ho tenim tot arreglat. Bueno, ens van haver d'agafar les mesures i arreglar algunes coses que encara estaven per fer, però ja ho tenim tot arreglat i perfecte a casa, preparat pel dijous.
1: Perquè és tot un món, això del pubillatge. Hi ha un protocol al darrere exhaustiu, no només amb el vestit, sinó també tots els actes, com s'han de presentar els diferents herois i pubilles, com heu d'anar ordenats, de quina manera us de posar el tratge. Expliqueu-vos una mica què heu descobert aquí, Lídia o Gerard.
2: A veure, hem descobert que a part de ser un títol local, també tenim altres títols, com poden ser els comarcals, intercomarcals o nacionals. També hem descobert les persones de foment, els delegats, i tot això del Parlament, de fer discursos i de qui els fa i de què has de dir i tot això. I sobretot jo diria que el tema de les entrades és el més com a complicat, no? Perquè és això el que diem, quan són actes que hi ha moltíssima gent, doncs costa molt arreglar tots els pobles des de més lluny a més a prop, de nivell alfabètic, i primer els petits i després els grans. Però és tot un món que al final ja t'acostumes i dius, vale, vaig aquí, vaig amb els meus, i ja està.
1: Ens queda poc temps, va, us pregunto per anècdotes així divertides que us hagi passat amb pubilles, oreus d'altres pobles, o allò de dir, m'hem acabat anant descalços perquè no podíem més amb les sabates. Expliqueu-nos.
3: Jo recordo una anècdota bastant divertida amb un company de Maselles, que bàsicament es va presentar a un poble i a l'hora de començar-nos a canviar, el tio va començar a treure el traje, va anar trient peça per peça, i quan va veure que només tenia tres peces del traje en comptes de pues, tot el traje sencer, es va començar a preocupar, perquè clar, a l'hora de ficar-se tot el traje, pues, es va quedar sense mitjons, es va quedar sense sandàlies, es va quedar sense camisa, i va fer una sortida òbviament una mica lamentable per aspecte, perquè al final anàvem una samarreta blanca amb tot el dibuix aquí i a sobre l'armilla, i seguir veient la camiseta blanca. A més també es va ficar la faixa per damunt de l'armilla, llavors va ser molt lamentable el vista, a mi em va semblar molt divertit, me vaig estar rient d'ell tot l'acte, tinc diverses fotos a més d'ell.
1: Sí, que ara hi regodeu, encara una viure.
2: Sí, sí.
1: Per què aconsellaríeu ara, si ens estan escoltant alguns joves, que es presentin a Sereus i Pubilles dels seus municipis, ja per acabar?
3: Jo diria per provar, per donar-li una oportunitat. Jo li vaig donar una oportunitat perquè jo no sabia el que era tot aquest món. Vaig sortir sense saber qui era, vaig sortir a més amb un grup que jo no coneixia. Li vaig donar una oportunitat i mira, jo he acabat sortint supercontent. És veritat que potser no allargaria un any, però és que almenys he estat un any que m'ho he gaudit moltíssim tot, qualsevol acte, qualsevol cosa, inclús les coses més avorrides, al final arribes al final de la teva vigència i és que dona igual que siguin avorrides, han sigut part de la pròpia experiència, i el mateix que va ser avorrit per tu ha sigut pel del canto, i ho pots comentar i pots riure de tot això. Llavors és això, és una cosa que si li dones una oportunitat, al final gaudeixes molt, perquè no és tan dolenta com la gent t'ho sol pintar,
0: doncs...
3: perquè a mi m'ho han pintat bastant dur.
0: Doncs avui hem tingut aquesta visió del pubillatge, aquest gran fenomen que teniu al Picat. Sabina Pedrós, del Picat Ràdio, escolta, moltíssimes gràcies i a disfrutar-ho moltíssim. Una abraçada i bon estiu, companys.
1: Vinga, bon estiu.
0: Bon estiu. És que ho hem de deixar aquí. Haguéssim estat una estoneta més xerrant amb ells, perquè són molta gent i a més tenien molts... Ara s'havien animat a fer, a explicar anècdotes, però gairebé són les 10 del matí. Després de les 10, més obert.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves...
7: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
8: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
9: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
10: Uau! Quina furgoneta!
11: L'he llogat a Iberfurgo.
10: Està com nova, ni sembla de lloguer.
11: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 18 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos.

0: Sí, sí, es el bachatón de la L. Una de las canciones de Lola Índigo y Lucho RK.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat, un accident a la P7 a Sant Gregori deixa un carril tallat i una avaria aigua viva deixa també vehicles al vora. La banda, afectacions per obres a la B20 a Barcelona i pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 recuperen progressivament les freqüències a causa d'una incidència ja solucionada, volíem dir, a la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Salma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les entrades dels dies 30 i 31 de juliol. L'anunci arriba tot just després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudiria als tribunals si en 30 dies no resolia la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa seva tot just avui. Tot i això, el vent es mantindrà també fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el pla d'actuació municipal per incendis forestals activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis forestals, especialment en aquesta zona. La campanya forestal dels bombers es manté, recordem, activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès quan un grup d'unes 20 es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i armes blanques. Les 7 detencions, volíem dir, són per desobediència i desordres públics i se sumen a les 5 arrestos ja efectuats des del divendres pels incidents. I la calor intensa i la falta de pluges han avançat la verema de la denominació d'origen Tarragona, una de les més primerenques que recorden. Alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. La majoria ho faran aquesta mateixa setmana, tot i la menor mida del raïm, a la vinya es manté sana i els elaboradors esperen una collita de qualitat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: És la llum de l'esperança, la llum que fa, no, que es contraposa a la foscor, aquesta llum de contrahivern. I són les bicicletes dels Blaumut, per cert, que escoltàvem ara mateix quan hem trepitjat la cançó. És xulíssima, eh? El teremín, aquest instrument tan especial també que ens transporta com a l'espai exterior. I és que ho tenen tots els Blaumut perquè ens agradin. El que no tenen, perquè no els hem preguntat, però també estaven convocats a fer l'enquesta, és opinió sobre el tour, si prefereixen veure'l o dormir-lo. Aquesta és la pregunta que us fem avui des de Cardedeu, és el tema del dia. Estela Muñoz, bon dia.
1: Hola de nou, Núria,
0: bon dia. Mira, et dic aquí a nivell tarragoní que jo crec que enguany hi ha hagut més tarragonins que mai que han mirat el tour, perquè sí? Vam tenir una etapa del Gran Depart, una etapa de sortida, uh-huh, de quan va començar tot plegat, però vaja, el tour ja se'ns queda enrere, com qui diu, perquè va acabar el 26 de juliol, va guanyar Pogacar, que ja se sabia que guanyaria, en fi. I ja s'ha acabat, o sigui que ara hem de buscar altres maneres de fer la migdiada.
1: Correcte.
0: Què diuen els oients?
1: Doncs mira, si vols comencem a llegir un parell de missatges d'Instagram. Són bastant curts i concisos. Per exemple, /La Garriga ens diu: migdiada sempre. Antur 51, migdiada. Tal qual.
0: A tal qual, vull dir, sense més explicacions. Sí. Pim-pam,
1: sí,
0: ja està.
1: Ho tenen ben clar. I per exemple, Clàudia/52 ens diu: soc més de migdiada al principi i després veure l'última etapa.
0: A l'arribada ja, o sigui, ella dorm i llavors, mira, que bé. Ja,
1: veu l'important,
0: al final. Sí, igual ja té com el radar posat, no?, de que quan veu que estan arribant...
1: Correcte.
0: Això ja està professional, molt bé.
1: I també tenim un parell d'àudios. Sí. El primer d'ells és de la nostra oient, d'Agmar Elias, que ens ha fet arribar un àudio complet i a més ens explica una feta històrica que va tenir també aquí a Granollers, que va passar al tour. Llavors, l'escoltem.
2: Hola, doncs bueno, el Tour de França jo li tinc una mica un amor-odi, perquè per una banda a mi és un esport que penso que admiro molt perquè has de tenir molta disciplina i de més, i a més és un esport que jo practico doncs al gimnàs en classes dirigides, però llavors per l'altra banda és un esport que si veig per la televisió m'avorreix molt, prefereixo fer mil vegades una migdiada, i que a més aquest any ha coincidit doncs que vaig anar a Ullers i em vaig adonar doncs que passava justament totes les esportistes passant pel Tour de França allà, llavors vaig estar 3/4 d'hora per buscar aparcament. Però bueno, el que he dit, que per una banda molt bé, però per l'altra doncs prefereixo doncs fer altres coses que veure per la televisió.
0: Clar, és allò que passa tot, no?, amb el futbol també, que dius, bueno, el veig o el jugo?
1: Sí, no, que és una molt mica... diferent. Sí, a mi em passa amb el tenis, he de dir, que em passa el mateix.
0: Bé.
1: Que veure'l m'és molt avorrit.
0: Però en canvi t'agrada jugar.
1: Correcte, m'encanta.
0: Genial, mira.
1: Llavors després tenim un altre àudio que és la nostra oient Lia Moreres, que ella es considera amant de les migdiades, si hi hagi tour o no. Vale? L'escoltem.
3: Hola, doncs crec que sempre serem de l'equip fer la migdiada. És el millor moment del dia, tant a l'estiu, encara que facin el tour, com a l'hivern, sofà i manteta. Per mi és un regal aquest costum que tenim de fer la migdiada.
0: Que sí. Jo estic en aquest equip també, eh? I tant. I ja t'és igual que sigui tu, o que sigui boxes, que t'és
1: igual. Exacte. És un gran moment, sempre.
0: Sí que és veritat que hi ha, a vegades, posar-te la televisió de fons o la ràdio, no? Fins i tot, amb aquestes veus. Mira, ara mateix potser se'ns està dormint algú i no ho sabem, eh?
1: Poder, sí.
0: Que fort.
1: Que desperti ja.
0: Vinga.
1: Tenim una altra nota de veu de la nostra oient Laura Garriga, que ens proposa un altre plan que no és dormir.
4: Bon dia, Obert per vacances. Doncs jo, la veritat és que quan fan el Tour de França per la tele, el deixo de fons i aprofito per fer altres coses per casa.
1: Ah. Bueno, també, és una altra manera, no?
0: També, pobres ciclistes, no els hi fem ni cas, és que no els hi fem ni cas, ells ja suant, pobres.
1: La veritat
0: pobres.
1: Que de moment no ens està arribant cap àudio.
0: No, que no.
1: Que estigui mirant el tour amb ganes, la veritat.
0: Sí, és veritat, però ni un, eh? O sigui...
1: No, de moment no.
0: Vinga, va, feu-los una mica de suport, home. Mira, potser després d'aquest reportatge que escoltarem ara, com que sabem més coses del tour, potser la gent s'arriba i se'l mira d'una altra manera.
1: Nosaltres seguim oberts per rebre àudios i missatges per Instagram i al nostre WhatsApp.
0: Genial, Estela. Sala. Doncs vinga, abans de tancar programa ens hi tornem a posar. Una abraçada, fins ara.
1: Fins ara, adeu.
0: I com dèiem, el que fem és donar pas a un reportatge que ens han fet des de Ràdio Tordera la companya Clàudia Icart, en què ens explica la història del Tour de França. Va, que així li agafem carinyo i potser ja no ens tornarem a dormir mentre el mirem.
5: Jo el segueixo.
6: Normalment m'adormo.
7: El segueixo.
6: Escoltant aquestes respostes, descobrirem si realment la gent mira el Tour de França o si se'l posen i aprofiten per fer una migdiada. Avui us explicarem una mica de la seva història, tant del Tour masculí com del femení, veurem com funciona aquesta competició i descobrirem algunes de les seves característiques més curioses. Us ho explico perquè si sou com jo i no en sabeu gaire d'aquest esport, avui el puguem descobrir junts i qui sap, potser fins i tot ens entrin ganes de mirar-lo. Perquè cada estiu, durant unes setmanes, milers d'espectadors i aficionats segueixen dia rere dia una de les curses ciclistes més importants i mediàtiques del món. Així que, comencem! El Tour de França masculí va sorgir l'any 1903 d'una manera força peculiar. En aquella època, els diaris es van adonar que les notícies sobre curses ciclistes feien augmentar les seves vendes. Un periodista del diari L'Auto va proposar al seu director crear una gran cursa que recorrés França. La idea era que aquesta nova cursa generés més notícies i fes que la gent comprés el diari. I així va néixer el Tour de França. El primer tour va constar de 6 etapes, on a cada una els ciclistes havien de recórrer 400 quilòmetres aproximadament. La prova va arrencar a les afores de París i va durar 19 dies. El primer guanyador va ser Maurice Garin. Una dada curiosa és que en aquesta primera edició els ciclistes no podien rebre ajut extern i havien de preparar les seves bicicletes ells mateixos. Durant les primeres edicions, el Tour va anar guanyant popularitat a passos de gegant. El 1910 es va introduir per primera vegada als Pirineus i un any després als Alps, cosa que va canviar per complet la naturalesa de la competició. La muntanya va esdevenir el gran escenari del patiment. A la darrera dècada, el Tour de França ha viscut una renovació tant a nivell esportiu com tecnològic. S'ha reforçat el control antidopatge i ha augmentat el protagonisme dels equips científics i la preparació milimètrica. Aquest any, el Tour de França masculí va sortir per primera vegada de Barcelona el 4 de juliol i va acabar a París el 26 de juliol, després de 21 etapes i de 3.333 quilòmetres recorreguts. La història del Tour de França femení és una mica diferent. Mentre que el Tour de França masculí es porta fent des del 1903, el femení no va començar fins al 1955, en què 44 dones es van posar al dorsal i van disputar el primer Tour de França femení, que després de 5 etapes el va guanyar Millie Robinson. El següent Tour no es va repetir fins al 1984, 29 anys després. Durant el 84 i el 89, Jean-Marie Leblanc va proposar un format en què s'aprofitava la infraestructura de la carrera masculina, però que elles només feien els últims quilòmetres de l'etapa. Leblanc va perdre l'interès per continuar organitzant la prova, perquè no tenia la repercussió mediàtica prevista i, per tant, els ingressos econòmics esperats. Abandonant aquest projecte, la carrera masculina i femenina es separaven i va ser ASO qui va aconseguir fer-se càrrec de la carrera. Aquí la cronologia es complica perquè al mateix temps que ASO seguia amb la carrera, Pierre Boé va començar

0: dansa femení. Aquest tour va començar a París i es va celebrar del 24 al 31 de juliol. Es van veure 8 jornades en què el ciclisme de la categoria femenina va tenir una importància que no s'havia pogut gaudir en moltes ocasions. En total van ser 1.033 quilòmetres i la guanyadora va ser Annemiek van Vleuten. Aquest any el tour va començar a Suïssa, a Lausana, l'1 d'agost i va acabar el 9 d'agost a Niça. Va ser de 9 etapes i en total es van recórrer 1.174,5 quilòmetres. En tots dos casos guanya el o la ciclista que completa el recorregut en menys temps possible. No necessàriament guanya el ciclista que arriba primer en una etapa, sinó qui al final de totes les etapes ha acumulat menys temps que la resta de participants. Parlant d'etapes, n'hi ha de diferents tipus: les etapes planes, que són ideals pels velocistes, etapes de muntanya i mitja muntanya, que són etapes amb pujades molt difícils i contínues, on els favorits treuen les majors avantatges de temps, i les etapes de contrarrellotge, que són proves individuals on cada ciclista roda només contra el cronòmetre. I ara que coneixem una mica la història i sabem com es guanya el Tour, parlarem d'una de les seves característiques més conegudes, els mallots. Tant en el Tour masculí com en el femení hi ha diferents mallots que serveixen per distingir els ciclistes. El més conegut i que ja hem parlat abans és el mallot groc. El porta el corredor o la corredora que ocupa la primera posició de la classificació general. Després tenim el mallot verd, que identifica el líder de la classificació per punts. Els ciclistes aconsegueixen punts segons la seva posició en les arribades de les etapes. El tercer és el mallot blanc, amb punts vermells, que és el mallot de muntanya. El porta el ciclista o la ciclista que millor puja les muntanyes. I finalment tenim el mallot blanc, que identifica el millor ciclista jove. Aquesta classificació permet destacar els corredors i les corredores més joves que tenen un gran rendiment durant la cursa. És la manera de descobrir i donar protagonisme a les futures estrelles del ciclisme. I per acabar, una cosa curiosa és que encara que el ciclisme sembla un esport individual, també és un esport d'equip. Cada ciclista forma part d'un equip i normalment hi ha un corredor principal que és el qui lluita per guanyar. Els seus companys l'ajuden durant la cursa, li poden portar aigua, menjar, protegir-lo del vent, marcar el ritme, etc. Després de tota aquesta informació sobre el Tour de França, he preguntat a diverses persones què en saben i què en pensen. I si heu estat escoltant fins ara, segurament vosaltres també podreu respondre alguna d'aquestes preguntes.
1: Hola, jo sí que segueixo el Tour, el que passa que haig de ser sincera i si m'agafa alguna hora de migdia de xula del cap de setmana pot ser que faci algun cop de cap, no ho puc negar. No, les etapes no les veig senceres. Al principi, com no tinc massa emoció, m'ho salto, veig al final, l'arribada és el més xulo.
2: Depèn de les etapes. Com que el miro per la tele, normalment es connecta quan ja ha començat i porta una estona, llavors si l'etapa acostuma a ser plana, em connecto als últims moments per mirar l'esprint, i si hi ha muntanya sí que me l'acostumo a mirar amb la salvetat de que algun dia m'adormi perquè és l'hora de la clapada.
0: Personalment jo no el miro perquè considero que és un esport una mica avorrit, però havent investigat i après sobre el tema, potser al següent Tour sí que miraré alguna de les etapes. També els he fet preguntes sobre el Tour de França.
1: El mallot groc és per marcar el líder del Tour, el mallot blanc amb punts vermells és per marcar el líder de muntanya, de les etapes de muntanya.
2: Doncs el mallot verd, si no m'equivoco, és el mallot de punts, que normalment és es donen una sèrie de punts segons l'ordre d'arribada a la meta i també els sprints intermitjos. I el mallot de punts vermells és el millor de la muntanya, que també és com una classificació en la qual es donen punts segons a cada port de muntanya si li atorguen unes categories d'especial o de primera categoria o el que sigui, i això comporta uns punts, i el que té més punts sumats perquè és el que ha passat més vegades primer o segon per allà, doncs se li dona aquest mallot.
0: A part del Tour, també els he preguntat si miren algun altre esport a l'estiu.
1: Sí, durant l'estiu miro altres esports. És un clàssic veure el tennis, el Wimbledon i el Roland Garros.
2: El futbol, bàsicament futbol i una mica de bàsquet.

0: tot perquè segueixo el Barça.
1: I per últim els he preguntat si ells mateixos practiquen algun esport. Jo practico un esport molt diferent al ciclisme, que és el pàdel.
2: Jo vaig amb bici, però sí que és veritat que m'agrada qualsevol època de l'any, tant a l'estiu com a l'hivern.
0: Precisament vaig bastant amb bici i també caminar i visitar l'entorn, sí, però principalment bici.
1: I després de conèixer una mica millor la història del Tour de França, saber com funciona, què significa cada mallot i descobrir que, tot i semblar un esport individual, darrere de cada ciclista hi ha tot un equip treballant, arribem al final del nostre reportatge. I qui sap, potser després d'aquest reportatge us animeu a mirar-lo de veritat. Moltes gràcies.
3: Ai, Clàudia, Icard, des de Ràdio Tordera. Quasi que t'hauràs d'esperar tot un estiu, això sí, eh? Després d'explicar-nos tota la història del Tour, ens han vingut moltes ganes, això, de veure la consciència i no adormir-nos. L'estiu que ve, doncs, ho podrem fer. Moltíssimes gràcies per aquest reportatge que il·lustra el tema del dia. I nosaltres seguim endavant buscant el Manel Ferrer de Premià. Comencem vacances, però venim intoxicats de tot l'any de treballar, i des que desconnectar de la feina, però també desconnectar del mòbil, de les xarxes socials, dels mails, no és tan fàcil com sempre. Com podem aprofitar realment les vacances per descansar des del dia 1? Existeix la famosa crisi postvacacional? El Manel Ferrer té les respostes. Manel, bon dia.
4: Bon dia, Núria. Doncs sí, precisament avui volem parlar d'aquesta dificultat que tenen moltes persones per desconnectar i començar les vacances, i també la inversa, per tornar de les vacances i tornar a la feina. Per això avui hem quedat amb el doctor en psicologia, l'Oriol Lugo. Bon dia, com estàs?
5: Bon dia, un plaer.
4: És un problema real, això, el fet d'aprendre a desconnectar de la rutina i després a la inversa, també, quan s'acaben les vacances i hem de tornar a la feina?
5: Totalment. Pensa que quan estem en el nostre dia a dia hi ha molt estrès, moltes rutines, molta pressió, i això el que fa és que quan comencem a agafar vacances és com una parada en sec, és com passem de 100 revolucions a zero. Llavors hi ha gent que això no li senta molt bé. Hi ha persones que quan comencen les vacances tenen dolors de cervicals, mal de panxes, llavors és com, ostres, què pot passar aquí? Si estic ja de vacances hauria d'estar tranquil·la, i el resultat és que com que portes tant d'estrès acumulat, al final el cos es relaxa, i aquí és com comença a venir també molts dels mals.
4: Per tant, hi ha problemes o derivats físics d'aquests canvis de rutines, no? De començar les vacances o de tornar a la feina, eh?
5: Jo soc partidari de que si les vacances, si es poguessin fer no de cop, sinó que fos algú més progressiu, però clar, al final és complicat perquè les empreses gestionen els horaris com poden o com és possible, no? Llavors, quan la persona comença a fer vacances de cop, el que seria recomanable és que potser en lloc de marxar ja aquell mateix dia a la casa de la platja o a la muntanya o a l'hotel o agafar un avió, que fossin uns dies d'estar encara a casa, de fer-ho de forma progressiva, llavors a partir d'aquí després ja fer el canvi.
4: Val, per tant, fer activitats similars al que serà les nostres vacances, potser a les tardes o al vespre, no? Per anar fent aquest canvi. I per la tornada, quan hem de tornar a la feina, què hauríem de fer?
5: I per la tornada també seria ideal que fos algo progressiu. Hi ha gent, que conec persones, que tornen gairebé d'un vol o de viatge un diumenge i el dius comencen la feina. Això és l'últim que hauríem de fer. Hauríem de plantejar també una reincorporació que fos progressiva, tornar uns dies abans, tornar a casa, agafar mica de rutina, i llavors ja tornar a la feina.
4: Per tant, millor tornar potser un parell de dies abans i tenir aquest temps, no?, d'impàs abans de tornar a la feina, que no pas això, arribar a les 11 del vespre d'un vol i el dia següent a les 8 estar a l'oficina.
5: Exacte, al final el servei funciona també amb cicles, llavors les rutines ens ajuden també a tenir aquesta mena com d'estabilitat mental. Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè ens anticipem. Quan ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que ens genera estrès, en genera preocupació, llavors una forma també de que sigui més suau.
4: Molt bé. I la pregunta estrella, quan haurien de durar les vacances perquè realment serveixin per això, per descansar i per poder desconnectar una mica de la rutina i de la feina?
5: Doncs es parla de que a partir de 2-3 setmanes ja comencen a fer un canvi mental.
4: Val.
5: Tot i també que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llargues d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. Llavors l'ideal seria això, de 2-3 setmanes, i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser Setmana Santa, és a dir, que t'ho poguessis repartir.
4: Molt
5: això
4: bé.
5: És molt més productiu i també molt més sa que no tot un mes de cop.
4: Hem estat parlant de la feina, d'aquestes rutines, però és veritat que tenim un enemic, podríem dir-ho així, que són les xarxes socials i el mòbil, que això potser, Oriol, tu portes molts anys dedicant-hi, potser això fa fa uns anys no era un problema, però ara sí que s'ha afegit el fet de la desconnexió digital o virtual, no?
5: Totalment. Per què? Perquè les persones quan estan de vacances però estan amb el mòbil, pot ser que també puguis obrir sense voler-ho, o potser tens una part de tu que té inquietud i obres un correu de la feina que no hauries d'obrir-lo, encara que potser no respongui, però ja estàs obrint el correu de la feina, o estàs potser mirant un WhatsApp de treball o una notificació. Clar, això no t'ajuda a desconnectar. Llavors és molt important que quan la gent faci vacances que pugui realment fer aquesta desconnexió i dir tot el que siguin correus de feina, WhatsApps de grups de treball, de reunions, tot això fora. Mentalitzar-se de que realment el telèfon ha de ser una eina que ens ajudi a comunicar-nos, però no a estressar-nos.
4: D'acord, potser també això està la clau, qui tingui mòbil d'empresa, no? Això potser és més fàcil fer-ho que no pas quan tens una única línia, que és per on et contacten per absolutament tot, no?
5: Exacte, un dels consells també és que pugui haver-hi una doble SIM i que tu puguis tenir el teu propi mòbil i tinguis una xarxa que sigui la de feina i una xarxa que sigui la personal, per poder separar-ho.
4: Ara parlàvem justament de feines, doncs que potser depenem d'un empresari o d'una empresa, però clar, quan tu ets el teu propi cap, el teu propi jefe o ets autònom, com poden fer unes vacances als autònoms per d'alguna manera doncs desconnectar, però a la vegada sense perdre la vista del seu negoci, perquè també depenen d'això.
5: És un bon repte. Aquí la idea és que la persona entengui que descansar o recuperar-se és necessari. A vegades hi ha gent que diu no vull fer vacances perquè llavors estic perdent client o estic perdent. És el contrari. Les millors idees, els millors pensaments, les millors estratègies venen quan la persona està dualment descansada. Quan tu estàs, per exemple, a la platja o a la muntanya fent una excursió o un passeig o prenent el sol, és quan venen aquelles idees perquè estàs relaxat, estàs calmat. Llavors, si la gent pensa en que ha de fer més, jo aquí els diria que al revés. Aquí menys és més.
4: Molt bé. Per tant, aquí m'ha sonat una clau important, Oriol. Durant l'any també seria important trobar petits moments d'oasis, no?
5: Correcte.
4: Per crear i per ser creatius i per obrir una mica la ment i la mira a nous projectes, a noves idees o a noves iniciatives, no?
5: Sí.
4: Com ho podem fer durant l'any, quan estem en la rutina, per aconseguir fer aquestes petites desconnexions?
5: Aquí el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també és important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu, jo faig mini vacances o descanso al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat o a una altra ciutat o un altre entorn, això també t'ajuda a que pugui haver-hi aquesta desconnexió. L'entorn és molt important. Hi ha una vinculació emocional molt forta. Llavors, si tu no surts del teu lloc de treball o del teu poble on estàs treballant, a vegades és complicat que hi hagi aquest canvi de xip.
4: Molt bé, per tant, cal que físicament també fem aquest petit canvi per fer aquestes desconnexions. Parlàvem ara d'aquesta recuperar rutines, de començar vacances. Amb quins problemes més psicològics tornem després de les vacances? Amb què us trobeu un cop entrem al setembre, octubre?
5: Doncs mira, un clàssic són les separacions de parella. Això és el que també veiem molt en consulta a partir del setembre, i està estudiat que quan les parelles estan de vacances comparteixen més hores. Llavors això el que fa és que hi hagi molta més convivència, i la convivència ja sabem també que pot portar conflictes. Llavors són parelles que durant al llarg de l'any no discuteixen tant, o potser està la cosa més freda, però quan ja comencen a compartir moments de vacances, clar, aquí hi ha moltes més discussions, conflictes, baralles, i al setembre tornen i et diuen, és que no la suporto, no la suporto. Clar, no és que no la suportis, és que has estat convivint realment dia a dia de forma intensa dos setmanes o tres setmanes. Llavors això fa que potser desconeguis la teva parella i ara la coneixes d'una altra manera.
4: Per tant, moltes vegades potser coneixes la parella en aquesta convivència de les vacances, que això potser vius durant tot l'any en el mateix pis o la mateixa casa.
5: Exacte.
4: Però en el moment on coincidiu més és quan esteu fora de casa.
5: Clar,
4: no?
5: Perquè quan la gent està treballant potser es veuen, què, 6, 7 hores o 8 hores, les hores de son o potser unes més. Quan estan de vacances, clar, són les 24 hores contínues. I hi ha molta gent que diu, és que he descobert que el meu marit o la meva dona és d'una altra forma. No és que sigui una altra forma, és que heu conviscut més temps.
4: Això és important. Ara parlàvem de les vacances, els viatges. També això s'ha convertit en un problema en algunes parelles, el fet de planificar o no unes vacances. Què és millor, i com a especialista, què ens recomanaries? Que planifiquem els viatges o que ens deixem portar i que improvisem potser una mica més?
5: Això és important també, que la gent faci un procés d'introspecció i pregunti també què és el que realment els agrada més. Hi ha gent que és molt més d'improvisar i que li agrada més aquesta part d'aventura, i gent que necessita tenir-ho tot controlat. És curiós perquè les parelles moltes vegades es dona aquesta mena com de dualitat, de que un dels dos és més organitzat o més de planificar i l'altre es deixa més portar. La idea és que la gent es pugui sentir-se còmoda amb el pla que organitza. s'organitzin. Uh-huh. Els plans que són molt marcats a vegades també tenen limitacions, que són que no et deixa tampoc improvisar ni tampoc experimentar, però també és veritat que hi ha gent que necessita tenir-ho tot molt planificat. La idea és sempre el punt de comoditat, i quan tu fas un pla és important també que la gent deixi un petit marge per imprevistos o per coses que puguin moure's de l'agenda, perquè si no també això pot generar també estrès. Uh-huh. Hi ha molta gent que s'estressa anant de vacances perquè ho ha de veure tot, ha de fer totes les activitats, tots els plans, tot,
6: per no perdre't res del que has previst,
5: I quan tornen et diuen ara necessito vacances
6: de les vacances. Amb això parlem per exemple de viatjar amb parella, no? O inclús també amb un grup d'amics. És important, perquè de fet veia un vídeo a xarxes fa uns dies d'un grup d'amigues que feien com un com unes normes, no? com un reglament per aquestes vacances. És important que dins de les vacances, malgrat que compartim aquest espai, també trobem moments per estar sols i moment d'intimitat.
5: Totalment. El problema quan estem viatjant en grup és que tot el que passa al final està compartit. Mm-hmm. Llavors no tens aquest espai d'intimitat. I això que deies del grup aquest d'amigues, ho trobo molt bona idea. És una cosa que moltes vegades recomano també a gent que em pregunta, que és que hi hagi unes mínimes regles a l'hora de viatjar. La primera regla és que totes les discussions que puguin sortir en el viatge es puguin parlar. A vegades hi ha gent que quan discuteix s'enfada i marxa, no? Mm-hmm. Clar, en un viatge potser no és tan fàcil. Potser si estàs al mateix poble, dius, mira, doncs ja parlarem demà. Però en un viatge potser això és complicat si estem en un grup que no es pot separar. La segona regla seria sobretot això, de que la gent pugui també trobar moments en estar sol, que tu deies, d'intimitat, moments en què tornem a l'hotel, moments en què estem potser cadascú a la seva habitació i també podem tenir el nostre propi espai. I la tercera és que ens enfoquem també en quin és el propòsit del viatge. Aquest últim punt és clau. És a dir, el propòsit del viatge no és tenir la raó, no és fer-ho tot, sinó és realment gaudir de l'experiència.
6: Molt bé. I a més, segurament, no obligar-nos a fer coses, no? Potser encara que anem en un grup de 5 persones, si algú vol anar a veure la Torre Eiffel i a tu no en tens ganes, doncs que no sigui estrany que no hi vagis, no?
5: Clar, pactar-ho. Mm-hmm. És el primer punt, és aquest punt de poder parlar les coses. A vegades la gent entra en un grup, entra en una comunitat i creu que ha de complir tot el que es marquen allà. Per això és important també que hi hagin aquest tipus d'acords i pactes.
6: Molt bé, doncs amb tot, esperem que la gent gaudeixi d'aquestes vacances i que la tornada a la feina, qui hagi de tornar ja, doncs que sigui el més fàcil possible. Oriol, gràcies per acompanyar-nos avui.
5: Un plaer.
6: I gràcies, Núria. Mm-hmm. Ja ho saps, haurem d'aplicar aquestes normes un cop se'ns acabin doncs la feina per començar les vacances nosaltres.
3: I tant, per no perdre ni un sol dia, que això fa molta ràbia, quan encara estàs els primers dies, no, de vacances, doncs pensant en la feina i realment no estàs ni allà ni aquí. Moltes gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Va, que seguim endavant amb més qüestions, i ara un directe que per Tarragona és molt especial, i és que estem de festes. Del Maresme de Premià, aquesta connexió que fèiem amb la Manel Ferrer, marxem ara cap a terres tarragonines, però no sé ben bé on. Saludam el nostre company, la Pep Sunyer, perquè està acompanyant els portants de l'aigua de Sant Magí. Recordeu, ahir van anar a la Santuari de la Brufaganya i des d'allà, amb els cantis plens d'aigua, ara sí, beneïda, estan baixant cap a Tarragona. L'arribada prevista és aquesta tarda, entraran a la ciutat i repartiran aquesta aigua beneïda amb uns cantis petitets o amb ampolles, perquè doncs això, els tarragonins i tothom que ho vulgui, tinguem molta, molta sort i estem beneïts durant tot l'any. Pep Sunyer, heu sortit de Bràfim aquest matí, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
3: On sou?
7: A la Secuita,
3: després de
7: 4 hores i mitja, més o menys de camí, a la Secuita. Aquí s'ha fet fa una setmana de les parades, venim de l'Argilaga, on també cada any el poble s'hi aboca i fan un gran esmorzar, 100 persones esmorzant, tot el poble abocat també doncs, amb els portants de l'aigua, i ara ja doncs seguint el camí, que això encara hem d'arribar cap al migdia, cap a la una, doncs els dipòsits de maig allà a Tarragona ciutat, i hauran completat aquests 60 quilòmetres de recorregut del camí de l'aigua, que com deies sortia ahir de la Brufaganya. Vols que ens ho expliquin, Núria?
3: I tant.
7: Que ens expliquin com cal? Doncs mira, Carles Salvador, un dels coordinadors dels portants de l'aigua, que ens acompanya aquí. Carles, què tal? Bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
7: I moments bonics com aquest que hem viscut aquí, a l'antic ferrer del poble, tenia un petit Sant Magí històric i l'ha tret el pas dels portants.
8: Sí, sí, és algo que ja és tradició, que cada any ens esperen. Bueno, abans ho feien, doncs, ara ho fa la filla, perquè els pares doncs van morir, però va ser una tradició molt bonica que un dia doncs aquest ferrer del poble va treure un Sant Magí, és una talla preciosa, i la va treure. Llavors doncs sempre tenim la parada obligatòria doncs a parar i donar-los el cantiret i l'ampolla, que és el que nosaltres anem repartint per a cada paradeta dels pobles, no?
7: O mira, Núria, la parada de l'Argilaga amb toc manual de campanes que els hi han ofert per primer cop en la història en aquest municipi de l'Argilaga. Espígol, que recull la família del Joan Dalmau, que també en Farsellets, per tant, cada poble s'hi aboca i és un autèntic goig.
8: Sí, la veritat és que sí, que tots els pobles ens acullen com si... Bueno, per ells és part de la festa, de la seva festa major, no? Vull dir, allarguen una mica, per exemple, l'Argilaga, doncs per ells és Sant Roc, la festa, però, bueno, allarguen un parell de dies més, perquè així passem nosaltres, i quan hi diuen les males llengües que quan marxem nosaltres de l'esmorzar, llavors s'hi posa tot el poble i esmorzen ells, i seria com el final de la festa major del poble.
3: Que xulo. Escolta, parlem de l'aigua beneïda que baixeu, però també baixeu a Espígol, també a Alfàbrega, em sembla, no? Vaja, que sí, farà, bueno, avui quan entreu a Tarragona farà una oloreta a la ciutat que donarà gust.
8: Sí, la veritat és que, bueno, la tradició diu de repartir alfàbrega quan arribem a Tarragona, no és el que fem. Sí. Durant tota la baixada sí que no en portem l'aigua, però quan arribem a Tarragona, doncs des de Matxa fins a l'entrada al portal del carro, anem repartint aquest alfàbrega que ens fa cada any, doncs ja fa uns anys que ens el fa, i un rava, que és un amic nostre de verdura ecològica, i mira, i anem repartint aquest alfàbrega, i és el que dius, tot Tarragona, la Rambla Nova, tal, fa molta olor alfàbrega.
7: I en quan hi hauria, a més, amb novetat també, amb una cervesa amb alfàbrega, la Brufacanya.
8: Sí, mira, vam fer una mica de guinyo, volíem fer com una... Bueno, ens hem ajuntat amb tres cervesers de Tarragona, no? I volíem fer un guinyo diferent, a part de l'aigua, i a més vam dir, va, doncs aquest any els portants no només portem aigua, no? I hem fet una cervesa artesana, doncs precisament amb alfàbrega. I és, bueno, és una cervesa molt lleugera, molt bona i molt fresqueta. I, bueno, aquest any sembla que tingui molta acceptació. La vam presentar el dia del vermut, el cap de setmana abans sempre fem un vermut als portants, i doncs la vam presentar i està tenint molt d'èxit.
3: Com es diu? Té nom comercial?
8: Bueno, és la Brufacanya, perquè de les fonts de Sant Magí, que és la Brufaganya, vull dir, canviem la G per la C. Bueno, hem fet aquí com un joc de paraules, no?
3: Era Brufacanya. Fàcil, està bé, està ben
8: sí,
3: pensat.
8: Sí, era fàcil, sí.
3: Està ben pensat.
7: Núria, a la Brufacanya, no a la Brufaganya, 14 graus ahir de temperatura, vull dir que sortien fresquets, eh? Hores d'ara el termòmetre ja puja dels 30, eh? Però sortien fresquets i estan fent aquests 60 quilòmetres, eh? Un centenar de persones, els carruatges, els cavalls, no? Que van també refrigerant-se en cada poble, també els cavalls, no? Que això també és part indispensable, eh?
8: Sí, sí, molt indispensable, i fins i tot doncs aquest any és el primer any que hem sortit a un quart de set, sempre sortíem a les 7, un quart de 8, i aquest any hem adelantat una hora precisament pel tema de la calor, i els cavalls, doncs possiblement arribarem a la mateixa hora, però els cavalls d'aquesta manera van tenint més estones de parada, doncs perquè realment, bueno, ja ho sabem que amb el canvi climàtic, doncs les calors són molt fortes.
7: Hi ha una entitat convidada en guanys a les Grelles de Tocaferro, que celebren 40 anys d'història i que 3 dels integrants també estan fent el camí.
8: Sí, ells em sembla que són 6 o 7 persones, i nosaltres doncs cada any convidem una entitat i deixem a 3 dels seus membres doncs que ens acompanyin. I aquest any doncs és això, els hi va tocar Tocaferro, que feien 40 anys, i 3 dels membres, doncs els antics, els que em sembla que n'hi ha un parell que ja no toquen ara, però d'això, els ha fet molta il·lusió i ens estan acompanyant com fan cada any l'entitat convidada que tenim.
3: I van anant tocant pel camí?
8: No, en aquest cas no, perquè nosaltres sempre ens acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, que això ja ve de molta tradició, amb mossèn Gallar, que era un mossèn que teníem abans a Sant Magí, que ell era molt de xiquets, i llavors doncs ja fa anys que ens acompanyen, normalment són 3 grallers i 2 timbals, i van fent una baixada amb nosaltres.
7: I amb relleu generacional garantit, perquè han pogut parlar amb portants de 9, 12 anys, gent també molt veterana que em porta molts de camins, i gent molt jove, no?
8: Sí, bueno, jo crec que amb aquestes coses, amb aquestes entitats, s'ha de tindre un relleu regeneracional, si no, no arribarem enlloc, no? Per exemple, nosaltres ja som, per dir alguna cosa, jo, com una segona generació, no? Mon pare ja ho era, mon tiet també va estar molts anys al capdavant, i ara ja estem jo, mon cosí, bueno, som 8-9 persones a la Junta, d'uns 40-50 anys, més o menys. Llavors ara ja comencen a vindre els nostres fills també, els fills, i llavors doncs la qüestió és anar-los ensenyant, que ells també s'empapin d'aquesta tradició, aquesta cultura, perquè el dia que nosaltres doncs ja no puguem, doncs ho segueixin fent ells.
3: Això per la gent que ens està escoltant de tot Catalunya, eh? Què passarà aquesta tarda, quan entreu, com distribuireu l'aigua, que expliqueu una miqueta, va.
8: Mira, doncs nosaltres arrenquem a un quart de set des de Matxa, comencem a baixar des de Sant Pere i Sant Pau, baixem, entrem a Tarragona i és això, anem repartint l'alfàbrega. Llavors, quan arribem al portal del carro...
3: Portal del carro, per entendre'ns, és un carreró peatonal molt estretet i molt empinat i molt estretet, que va parar a la capella de Sant Magí.
8: Exacte, que està a Tarragona, és la que hi ha dalt a la part alta. Uh-huh. I llavors, doncs, d'allí pugem les portadores i ja comencem a repartir l'aigua que hem portat.
3: És
8: aquest moment. La repartim, si tu portes el teu cantiret a una ampolla, se t'omplirà l'aigua de Sant Magí, vull dir, és per tothom. I si no, doncs, a modo de donatiu, tenim el cantiret, que cada any és una mica diferent, així també fem una mica de guinyo i tothom ve a buscar el cantiret nou, no? I les ampolles també, amb els dos formats.
3: Uns cantis petitets aigua, que es col·leccionen.
8: Sí, vull dir, són uns cantirets així de mig pamet, i llavors, doncs sí, cada any intentem que sigui diferent per donar-li un guinyo. Aquest any és molt graciós i és molt bonic perquè té tres brocs i llavors no saps per on te sortirà l'aigua.
3: Genial.
7: Núria, aigua miraculosa, que no ho han dit, perquè la gent la guarda sí, sí. Tot l'any i la van dosificant, però diuen que té moltes propietats.
8: Sí, bueno, al final és la devoció, no? És com quan la gent, doncs, que va a Lourdes o d'això, la gent de Tarragona té aquesta devoció de Tarragona i moltes parts de Catalunya, d'Igualada, hi ha parts de Barcelona, vull dir, hi ha molta gent que va buscar l'aigua de Sant Magí, el que passa que, bueno, nosaltres fem la part de Tarragona, no? I sí, és aquesta devoció, doncs que l'aigua, doncs, a mi m'ha curat d'un mal o m'ha curat de qualsevol cosa, o a vegades per fer fregues, vull dir, és la devoció que té la gent de Tarragona per aquesta aigua.
3: Sant Magí es relaciona amb l'aigua perquè diu la llegenda, no?, que amb el seu... gaiat, amb el seu bastó, va picar terra i d'allí va sortir, va brollar l'aigua de la Brufaganya, la font, no?
8: Sí. Sant Magí en principi estava amagat, doncs, a les coves de la Brufaganya, i llavors, doncs, al final, doncs, els romans que el perseguien se'l van trobar, i es veu que en un moment que s'estaven, bueno, estaven assedegats els dos captius, els que anaven a capturar, i va picar tres cops a terra, i d'aquí es diu que van sortir les fonts que tenim ara de Sant Magí de la Brufaganya. A la Brufaganya, veus? Ja m'he liat jo amb la cervesa.
7: Que brollen, que hi ha molta aigua, aquest any hi ha aigua, que l'han de dosificar. I per cert, que demà és Sant Magí, per sí. Tant, que també, mira, veig per aquí la consellera de Cultura i Festes, Sandra Ramos, que també està fent el camí enguany, i demà hi ha Diada Castellera, tenim concerts, tenim molta activitat, avui i demà. Per tant, si voleu venir tant avui com demà, podeu gaudir d'això, de l'entrada a l'aigua triomfal, però demà moltíssima activitat, durant tot el dia. Tantos convidats, Núria.
3: I tant, amb castells, Diada Castellera també, i vaja, de tot una miqueta, i una revetlla, la d'avui, que era la revetlla remullada, en què es llançava aigua a dojo mentre la gent ballava al ritme de les cançons d'orquestra, i ara s'ha canviat el format des de fa 3 anys, una mica per conscienciar sobre la manca d'aigua, es fa la revetlla il·luminada, que doncs també té un punt, es balla igual però amb llum en lloc d'aigua, i també és molt xulo. Molt bé, Pep Sunyer, arribaràs? Sí, entrarem aquesta tarda, entraràs?
7: Sí, la tarda entrarem, sí? També, eh? Sí, allà hi serem. I hem d'anar tirant perquè si no s'enxamparem, els portants, que ja porten, ja fan camí, ja van cap als Pallaresos, hem d'arribar, hem d'anar caminant, ara hem de córrer una miqueta, el Carles i jo.
3: Vinga, doncs us deixem, companys. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Gràcies, Pep.
8: Vale, moltes gràcies.
7: I Sara, Núria.
3: Una abraçada i molt bon camí a tota la comitiva, aquests portants de l'aigua, que ara ja els queden les darreres hores. Això sí, són hores de molta insolació, de molta calor, ja fins a entrar a la ciutat aquesta tarda, vora les 6:15. Doncs vinga, nosaltres que seguim endavant, i ho fem després d'aquesta connexió habitual de les festes de Sant Magí a Tarragona, parlant de jardineria. Des d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili i el seu convidat, tot un jardiner especialista, ens van muntar un jardinet a la terrassa, al balcó de casa. En un petit racó ja tenim el jardí muntat. Però què passa? Que en els balcons a vegades hi ha visitants inesperats i que ens el poden malmetre. A veure quins consells es donen avui.
9: L'estiu és sinònim de sol, terrasses i jardins plens de vida, però també és l'època de l'any en què apareixen uns visitants que no acostumen a ser gaire ben rebuts. Les plagues. I com que nosaltres una setmana més tenim jardineria per vacances, estem disposats a fer-hi front, acompanyats com sempre del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
10: Jardineria amb Joan Maria Vidal del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
9: Joan Maria, les plagues més habituals de l'estiu són el pugó, les erugues, les formigues... De fet, si som amants de la jardineria, el terme plaga ens espanta. Com podem saber que una planta està començant a tenir un problema?
11: Mira, aquest petit moment que reguem les plantes, aquest petit moment que sortim a fora a la terrassa i veiem les plantes, no veiem només aquella part verda o aquella part de floració. Veiem aquests brots tendres. Brots tendres vol dir les fulles noves d'on surten i les punzelles de les flors on surten. I si les veiem i veiem que de cop té alguna cosa diferent, uns petits insectes que estan allà damunt, o veiem que està rosegada, o veiem que té unes taques, sempre apareixerà a les plantes a les fulles més tendres, les fulles més noves. Llavors, observar-les i que veiem que de cop té alguna cosa així, doncs emprendre mesures d'aquest sentit.
9: Per tant, Joan Maria, no cal esperar que la planta faci molt mala cara.
11: Si veiem que de cop tenim unes petites insectes de pugó, o tenim coixinilla, o tenim... que a vegades és difícil saber el que tenim, però veiem que tenim uns insectes a la planta, tirem un insecticida. El més important que ho tirem cap al vespre, és idoni, i si veiem que apareixen taques a les fulles, tirem un fungicida. Que veiem que no ens en sortim, que portem 7 o 8 dies i allò no ha anat a menys, sinó que ha anat a més. portem una foto o una fulla al nostre florista, al nostre expert en jardineria, segur que ens dirà què és.
9: Moltes persones, quan veuen un insecte, pensen que ja és perjudicial. Però això no és ben bé així.
11: No hi ha cap insecte perjudicial, perquè és veritat que les plantes reben insectes i algunes poden mossegar les fulles, i les plantes quedar sense fulles, i aquesta planta tira molt menys. Però aquest insecte té un motiu per ser-hi, i aquest insecte hi haurà altres animals que se'l menjaran. Però de la mateixa manera, tenim molts insectes que són molt productius i són molt bons, des de les marietes, que es mengen els pugons, des de les abelles, els abellots, que són pol·linitzadors. Hi ha molts animals que mengen trip, hi ha molts animals que... És a dir, en el fons, la natura té el seu propi sistema. Quan tenim una plaga que es menja part de la fulla o sobreviu de la sàvia de la planta, tenim altres insectes que es mengen aquests insectes i d'alguna forma s'autoregula i s'autocontrola. I ens és fàcil, passa que quan ens ataca una planta que ens agrada i ve aquesta planta va menys, no volem que aquesta planta es quedi sense fulles.
9: I Joan Maria... Avui dia hi ha solucions respectuoses amb el medi ambient a l'hora de fer front a una plaga.
11: Tota la política europea que tenim és tot productes que són bons per al medi ambient i que no són danyins. D'aquesta forma, també quan tirem un producte amb una plaga que tenim, veurem que aquesta plaga no va més, però li costa molt de marxar. Dius, ostres, no l'estic matant, no? Com antigament que tiraves un producte i ràpid tenia efecte. No, ara són molt respectants i el que fan és no interfereixen les abelles, no interfereixen els animals que són productes que són bons, i el que fan és interfereixen només en una fase de l'animal, de l'insecte que ens està atacant, no? I d'aquesta forma veurem que amb 3-4 aplicacions de cop hi hem reduït molt i traiem el pugó, o traiem el trip, o traiem les orugues...
9: Per cert, que hi ha alguna planta que actuï com un imant per als insectes beneficiosos?
11: Sí, tenim plantes que ens ajuden moltíssim. Les caputxines, per exemple, són plantes que es planten també entre a prop de l'hort o així, perquè precisament atrauen molt a marietes. Hi ha algunes plantes que ens ajuden. L'idoni és tenir com una barreja de plantes, no tenir només un tipus de plantes, perquè d'aquesta forma tenim molta més diversitat a l'hora de tenir insectes i ens ajuden. I d'altra banda també, que sona com a rar, però també es poden comprar insectes. Hi ha pàgines a internet on pots comprar insectes, pots comprar insecte pastor, que es menja alguns animals, pots comprar marietes, pots comprar bellots...
9: Va, com sempre, encarem la recta final desmuntant un mite. Si una planta té insectes, és millor llançar-la i comprar-ne una altra?
11: No, al contrari. Tenir una planta infectada, però que la tractem o l'ajudem a superar aquesta plaga, també estem convertint aquesta planta en una planta molt més oferta, molt més adaptada, diguem, i pensem que ja tenim una planta que està adaptada al lloc. Per tant, no hi ha res millor que intentar curar i ajudar-la.
9: I a nosaltres, que ens agrada fer jardineria per vacances... Quin consell pràctic ens dones aquesta setmana?
11: Aquell temps a la planta en què estem regant, a la vegada, aprofitem per veure-li les fulles, per veure les flors, per veure com estan. Ens adonarem que de cop aquelles fulles estan més alçades, o de cop aquelles fulles estan més caigudes, o de cop li està sortint una plaga en unes puntetes, les fulles, o el que sigui, ens permetrà aquest petit moment que dediquem a regar la planta, que és agradable, a la vegada, és aquest moment de comunicació entre tu i la planta.
9: Les plantes, com nosaltres, també ens envien senyals. Només cal aprendre a observar-les. Al proper capítol parlarem d'un tema cada vegada més important: com podem tenir un jardí o una terrassa més sostenibles, consumint menys aigua i cuidant millor el nostre entorn. Us hi esperem, amb el nostre jardiner de capçalera.
3: Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, amb aquests consells sobre jardineria. Per cert, que com que anem una mica amb decalatge, amb això de l'espai de jardineria, la setmana passada vam tenir l'extra del dia extra de l'eclipsi, vam haver, doncs, de variar una mica els podcasts, vaja, ras i curt, que dijous tornem a tenir jardineria, ja està, ja està explicat, de si era fàcil. Doncs això, doble ració de podcast de jardineria aquesta setmana. Seguim endavant, i ara ja sí, per tancar programa, com sempre, amb tot de propostes d'activitats que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. És temps d'agenda. Connectem, doncs, amb la companya Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
12: Bon dia, Núria.
3: Bon dia. Va, no em diguis que és Festa Major de Sant Magí a Tarragona. No m'ho diguis, això.
12: Sí,
3: sí, en sèrio.
12: Ho has endevinat.
3: Vinga, escombrem cap a casa, si ens ho permeteu. Va, comencem així. Sense menys tenir a tota la resta de poblacions de Catalunya que també estan de Festa Major, que sabem que són moltes, eh? Però digues, digues, Lídia. Ai, mira, que bé. L'emperito ens la reservem per Santa Tecla, no?
12: Correctíssimament.
3: I el paquet de
12: xocolatera. Prohibidíssim, encara no toca.
3: Què passarà? Vinga, què destaquem així ras i curt de les festes de Sant Magí, que hi tenen moltes cares, hi ha molta tradició, molts actes nous. En fi, com fas el resum, Lídia? Difícil.
12: Doncs, rapidíssimament, com que nosaltres ja en aquest programa hem parlat de l'aigua i que arribarà avui a tarda, simplement comentari, però afegeixo que després de que arribi l'aigua, doncs hi haurà, com sempre, el seguici de Sant Magí, que seran els gegantons negritos, els gegants moros, i els vells, els nanos, els balls de bastons. Això serà per acompanyar l'aigua fins al portal del carro i on es podran comprar els tradicionals càntirs. No us oblideu, cada any s'ha de comprar el càntir amb l'aigua miraculosa, que dic jo, i com sempre la clàssica revella, que jo sóc de les antigues, de les que feia la remullada, que era quan era amb aigua i no amb música i simplement i llumetes com ara.
3: Sí, tu ets de les com jo, que ens mullàvem, no? Que era xulo.
12: Exacte.
3: Però clar, els temps han canviat. Fa 3 anys ja, que l'aigua, que la revetlla remullada s'ha canviat per la revetlla il·luminada. I penseu que aquí teníem els elements, hi havia elements mentre tu anaves, no, de revetlla, que et tiraven aigua, i els elements eren la síndria ruixadora i el canti ruixadora. Era una síndria i un canti.
12: I un carro.
3: I un carro que anava anant tirant aigua. I la petxina, sí senyora, i sortia d'allí i brollava, doncs, allò amb una manguera, vaja, directament, sí. No?
12: Després de la sequera ja sí. La cosa es va acabar.
3: Sí, sí.
12: Però, bueno, igualment hi ha la revetlla i demà sí que hi ha dia Sant Magí, cosa sèria, missa, matinades, la grandíssima cita castellera a les 12 del migdia a la passada de les Cols, amb les 4 colles tarragonines, i a la tarda també la tradicional professor, o sigui... Gent sèria. Avui disbauxa, demà gent sèria.
3: Demà tothom a posar-se firmes, especialment a la Diada Castellera, que té una dificultat afegida, que és a la plaça de les Cols, que és una plaça petita, petita, petita, petita, en què, en fi, queden els castells allí apinyats, però és tradició fer-ho allà, i ja ens hem acostumat, no? Passa que passarem calor, com sempre, però, en fi, és lo de
12: clàssic,
3: Sant Magí.
12: Clàssic d'agost, clàssic Sant Magí.
3: Clar que sí.
12: I la regidora de Cultura, la Sona Ramos, ens diu una miqueta per què és important, no, Sant Magí, celebrar-ho.
13: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui enquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
12: I Sandra Ramos ens explica aquesta importància, no, de la doble vessant, les coses sèries, les coses tradicionals, però també la disbaixa i passar-s'ho bé, una programació molt diversa.
3: Doncs això és Sant Magí a Tarragona. Demà, disculpeu, però serà el dia, per tant en tornarem a fer esment, però esperem ja no ser tan pesats, perquè no ens ho acabem. Vinga, va, que anem cap al Festival de Cap Roig, que també té una història i una trajectòria, per assistir al concert d'una persona que també té història i trajectòria, Miguel Ríos.

0: Doncs bé, com diu el Miguel Ríos, en el Festival de Cap Roig torna als seus escenaris amb aquest El Último Vals, que és el seu últim treball, i l'actuació serà en un format electroacústic acompanyat de músics multiinstrumentals, combinant rock i country amb una mirada madura i essencial de tota la seva trajectòria. I això és avui a 10:45 de la nit, i les entrades estan entre els 50 i els 90 euros. Llavors, si sou uns clàssics i us agrada Miguel Ríos, ja sabeu que hi ha aquesta cita importantíssima avui.
1: Molt bé, no sabem si repassarà algunes de les cançons aquestes mítiques del seu, de la seva trajectòria, però vaja, en fi, en tot cas sapigueu això, que té nou disc, L'Último Vals, i que val la pena, si el seguiu, doncs està a l'última. Molt bé, i més a propostes, mira, la darrera de l'agenda, amb una agrupació que es diu En Sol Negre.
0: L'agrupació està formada per la soprano Aurelio Fantova, Mar de la Linde a la viola de gamba i en Ferran Pisa a la tiorba, un instrument que jo desconeixia completament. I aquesta actuació forma part de la 15a edició del Garrigues Guitar Festival Memorial Emili Pujol, i a Sol Negre l'agrupació convida els assistents a comparar peces vocals del segle XV, com estàvem escoltant, amb versions instrumentals de músics ibèrics com Diego Ortiz i Luis Narváez. I tot això es fa a l'Espluga Calba, avui a 7:45 del vespre, a la seva església de la Immaculada Concepció. I a part del concert, a les 7 de la tarda podràs fer una visita guiada a tota la localitat i descobrir una miqueta els diferents racons que té l'Espluga Calba.
1: Molt bé, això en el marc del Garrigues Guitar Festival. Molt bé, molt interessant i molt diferent també, que veieu que no tots són revetlles i versions, grups de versions, sinó que també això, hi ha música barroca, per què no? Perfecte, doncs Lídia, ho deixem aquí, et sembla?
0: Perfecte.
1: Ens veiem aquesta nit de revetlla?
0: Aquesta nit revetlla i demà a treballar.
1: Demà a les 9 a tots aquí, eh? Vinga. Gràcies, Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Una abraçada, companya.
0: Adéu, fins demà.

0: Darrers minutets, ara sí, abans de tancar programa per tornar a connectar amb Cardedeu, amb Ràdio i Televisió Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Recordem que el tema del dia avui, la pregunta era: el Tour de França als migdies d'estiu, el veieu o el dormiu? I bàsicament Exacte. Tothom ens ha parlat de dormir veient el Tour o fent el que sigui, però vaja, ningú li ha fet ni cas a les bicicletes. Hi ha alguna contraopinió? No.
1: De moment no.
0: No.
1: Els àudios que ens han arribat són més del caire a dormir. Sí, sí.
0: Tenim més o què? Tenim més àudios?
1: Sí.
0: Mare de Déu.
1: Tenim els nostres oients, Maria López, que ens segueix sempre.
0: Sí, Maria.
2: Espera un segonet. A veure, no ens enganyem. El Tour de França es va inventar per fer més efectives les migdiades de l'estiu. O sigui, és l'únic sentit que té el Tour de França. A més, és automàtic. Poses allà, encens, t'estires i res, no han fet quatre pedalades que ja estàs suant. I et despertes doncs, quan ha acabat l'etapa. I a més amb aquella sensació de que has fet alguna cosa de profit.
0: Ah, mira, això és veritat, eh? Allò de, ai, que bé, que bé. Escolta, hi ha una cosa, si el Tour de França el fessin a la nit,
1: sí,
0: pels insomnes, jo no sé si tindria, no? La gent que li costa dormir a la nit, no sé si tindria la mateixa...
1: Podria ser un bon remei.
0: ...mateix efecte. No ho sé, provar-ho un dia, provar-ho. Estela,
3: tenim algun àudio més?
1: Tenim un àudio més, el de l'Aina, que no marxa de vacances, sembla.
4: Bon dia, obert per vacances. Doncs la veritat és que jo sóc de les persones que el Tour de França li sembla una cosa molt avorrida.
0: Ai,
4: i per tant, en el meu cas, prefereixo fer una bona migdiada perquè, o sigui, entenc que hi hagi molta gent que li pot agradar el Tour de França, però jo mai l'he trobat el que, mai l'he trobat la gràcia i per tant, dormir sí que m'aporta més. Per tant, em quedo amb fer la migdiada.
1: Haurem de demanar perdó.
0: Però molt, però molt. Mira, deixem-ho aquí, ja deixem-ho. Anunciem el, perquè és un 100%, de res. Anunciem el tema de demà, doncs, Estela, ràpidament.
1: Doncs mira, demà, obert per vacances, canviem les bicicletes per un gran clàssic, que són els mosquits. Volem recollir, doncs, els millors remeis, consells i experiències per passar aquestes últimes nits d'estiu una miqueta més tranquils.
0: Demà, mosquits. Què fer contra els mosquits? O, si potser hi ha algú que fins i tot diu que li agraden, no ho sé, que... Gustos, nosaltres ho recollim tot. Ja ho veurem. Doncs demà tornem a connectar. Estela, moltíssimes gràcies.
1: Adéu, que vagi molt bé.
0: I adéu també a tots vosaltres que heu estat des de les 9 escoltant l'Obert per Vacances des de la vostra ràdio local, des de qualsevol punt de Catalunya. Demà a les 9, com dèiem, amb Rebella o sense, tothom aquí puntual.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: T'hi esperem!
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 18 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos.
7: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Cambrils celebra el 9è aniversari dels atemptats del 2017 amb un acte institucional a la plaça de la Pau, on va perdre la vida una persona que estiuejava al municipi. Connectem ara amb el Gerard Amigó. Com ha anat tot plegat? Bon dia.
1: Bon dia. Cambrils ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes que van patir les ciutats de Barcelona primer i Cambrils al cap d'unes hores, ara fa 9 anys, el 17 i 18 d'agost de 2017. Ho ha fet en un acte celebrat, com bé deies, a la plaça de la Pau, davant mateix del Club Nàutic Cambrils, lloc on es va perpetrar que va acabar una dona de Saragossa que estiuejava al municipi i on es van produir diverses persones ferides. L'acte ha consistit en un breu parlament de l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, qui ha recordat que Cambrils és un municipi on hi conviu la Pau. Klein ha lamentat que aquella matinada del 18 d'agost de 2017 el municipi es va veure sacsejat per uns fets que mai haurien d'haver succeït. El propi alcalde, acompanyat d'una de les víctimes, Josep Maria Rovira, i el cap de la policia local de Cambrils, Carles Besora, han fet una ofrena floral davant el Memorial per la Pau, que s'han unit a altres rams de flors. Cal recordar que la matinada del 18 d'agost un vehicle va irrompre al passeig de Cambrils, va atropellar fins a 4 persones i va ferir també un agent dels Mossos d'Esquadra que va intentar aturar-lo.
0: Gràcies, Gerard. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I Catalunya ha registrat un nou tiroteig el novembre, poques setmanes, aquest cop a Badia del Vallès. Els veïns de l'Avinguda de la Mediterrània van alertar dels 13 ahir a la nit i els Mossos hi van localitzar diverses veïnes, però no hi ha ferits ni detinguts. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. L'incident se suma a altres tirotejos recents a Barcelona, Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet i també al Prat de Llobregat. I també els Mossos han detingut 7 persones aquesta nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès quan un grup d'unes 20 es van negar a abandonar la zona i alguns duien pals i armes blanques. Les detencions són per desobediència i desordres públics i se sumen als 5 arrestos efectuats des del divendres pels incidents. I pel que fa a la mobilitat, unes obres a la C32 a Sant Boi de Llobregat provoquen circulació amb retencions. També, recordem, hi ha afectacions també per obres a l'AV20 a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, per l'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 presenten retards de fins a 30 minuts de mitjana. A banda també, per un robatori de cable que afecta la senyalització entre Juneda i Puigverd de Lleida Artesa, els trens que circulen pel tram Lleida-Sant Vicenç de Calders també tenen alguns retards. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
4: Exacte, platja, piscina, Ràdio Vilafant. Home, una bogoteta fresqueta també estaria bé, eh? Algo amb una mica de gel, ja m'enteneu. Podeu triar el que vulgueu, eh? La qüestió és viure bé, intensament, viure feliços. 11:03 minuts després del butlletí de les 11, en directe una vegada més un servidor Toni Guerrero. Amb bona música per compartir, escoltar, amb bons consells, amb bones notícies i amb tot allò que sigui possible oferir-vos des de la nostra emissora municipal. A les 11 ara s'obre la piscina Vilafant, eh? És el lloc de Vilafant on s'està més bé ara a l'estiu. També al Manol, si vols tu, donant una volta, remullant-te, sí, però a la piscina. Que vols estar a l'aigua, a l'aigua. Que vols estar a la gespa prenent el sol, doncs a la gespa. Que vols estar sota una olivera, sota una olivera. Vinga, va, mentre no podem estar a la piscina, cosa estranya, eh? Podíem fer ràdio des de la piscina, amb l'aigua fins al coll, com que ja podem parlar. Doncs, com que encara no podem fer-ho, Olivia Dean.

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.

0: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Sound of Legend, ara mateix amb aquesta nova peça musical, San Francisco.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 18 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Bona música a la sintonia de la ràdio. Ara mateix amb Alejandro Sanz, Palmeras en el Jardín.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: En viu, en directe, des del Palau Sant Jordi, Sopa de Cabra, l'Empordà.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Mentiras arriesgadas és una de les cançons de Melendi.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Fingiendo otra noche loca, nadando en esta copa, siento que me voy a ahogar.
2: Ana Mena, Emilia. Ai, no me posis aquesta cara, aquesta carita triste.
1: Me

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Passengers és una de les cançons d'Alex Warren.

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Benvinguts en aquesta edició del Butlletí Informatiu Municipal i Comarcal, avui jornada del dimarts 18 d'agost. Aquestes són les notícies més importants i destacades que han arribat a la nostra redacció. Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tens, tot i reconèixer que falten habitatges de lloguer als municipis. Figueres amplia tot l'any les projeccions alineanes que es fan sobre façanes. Disney posa data a l'estrena d'Enredados, rodada a les comarques gironines, en part. Juliol de rècord, l'Alt Empordà viu les nits més càlides des de que hi ha dades. I neix la Tramuntana Land Party, una trobada de gaming a Figueres gratuïta, diversa i inclusiva. Són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. Els ajuntaments de Figueres i Banyoles celebren haver sortit de les zones considerades de mercat tens de lloguer. Els dos consistoris consideren que la nova situació pot ajudar a posar més habitatges de lloguer al mercat, tot i que reconeixen que encara falten molts pisos a les dues ciutats. Els ajuntaments de Figueres i Banyoles volen aprofitar aquesta situació com una oportunitat per treballar conjuntament amb els propietaris i oferir-los més seguretat jurídica amb l'objectiu d'incrementar l'oferta de lloguer. Tot i la satisfacció, els dos municipis mantenen la prudència i confien a no tornar a entrar a la zona de mercat tens. En el cas de Figueres, però, es dona la paradoxa que el preu de lloguer ha continuat augmentant, malgrat haver sortit de la zona de mercat tens. Els consistoris insisteixen que el principal repte continua sent ampliar el parc d'habitatges disponibles perquè els ciutadans els puguin llogar. Una de les frases més escoltades de fa mesos és quina calor. Doncs l'Alt Empordà ha viscut un juliol excepcionalment càlid i sec, un mes que el Servei Meteorològic de Catalunya ha qualificat com el més càlid registrat al conjunt del país. Entre els dies 5 i 10 de juliol es van assolir temperatures extremes. El dia 8 els termòmetres van arribar als 42,2 graus a Espolla, 42,1 a Cabanes, 41,6 a Navata o 40,1 a Roses. Un dels registres més destacats es va produir a Portbou, on la nit del 8 de juliol la temperatura no va baixar dels 32 graus i mig al coll dels Belitres. És la temperatura mínima més alta registrada fins ara a Catalunya. També es van viure nits tropicals a diversos punts de la comarca amb temperatures mínimes de 26,6 graus a Roses i per sobre dels 25 a Sant Pere Pescador i Castelló d'Empúries. Pel que fa a la pluja, el juliol va ser molt sec, Portbou només va acumular 1,3 mil·límetres, mentre que a Castelló d'Empúries en van caure 1,8 i a Navata 2,9. L'excepció va ser Llurona, amb 40,2 litres per metre quadrat, gairebé durant les tempestes dels dies 25 i 26 de juliol. I els amants dels videojocs i la cultura digital tenen una cita aquest cap de setmana a Figueres. Aquest dissabte i diumenge, 22 i 23 d'agost, es celebrarà la primera edició del Tramuntana Land Party Figueres, al gimnàs de l'escola Maria Àngels Anglada. L'activitat és gratuïta i oberta a totes les edats, inclourà videojocs, consoles originals, karaoke, tallers, xerrades, jocs de taula i altres activitats relacionades amb la cultura digital. També hi haurà una zona retroland amb consoles clàssiques i clòniques. Els participants podran optar a premis de fins a 600 euros, 500 per la Land Party i 100 per al Retroland. L'organització va a càrrec de l'associació El Gat de Badé, amb la col·laboració de Soc Fric i Soc Cultura i l'Ajuntament de Figueres, entre altres institucions. La trobada obrirà dissabte d'11 del matí a mitjanit i diumenge d'11 a 8 del vespre. Les inscripcions són gratuïtes i els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats d'un responsable legal per accedir a la zona LAN. Els organitzadors defineixen la proposta com un espai intergeneracional, inclusiu i segur, amb el català com a llengua vehicular i amb la voluntat de reforçar els vincles culturals lingüístics entre l'Alt Empordà i també la Catalunya Nord. Figueres ha convertit en permanents durant tot l'any les projeccions nocturnes d'obres de Salvador Dalí que fins ara es feien principalment durant els mesos d'estiu. Les projeccions es poden veure en tres punts del centre de la ciutat: la Torre Galatea, del Teatre Museu Dalí, la façana de la sala d'exposicions de l'Escorxador i una de les cobertes laterals de la plaça Catalunya. Els equips, que fins ara eren de lloguer, han estat substituïts per una instal·lació fixa amb un cost de 51.481 euros, finançat íntegrament finançament amb fons europeus del Next Generation. Les projeccions comencen cada nit a partir de les 10. A la Torre Galatea s'hi projecta Galatea de les Esferes, a l'escorxador Poesia d'Amèrica, retrat de Picasso i l'Eda Atòmica, i a la plaça Catalunya començament automàtic d'un retrat de Gala. L'Ajuntament de Figueres preveu anar renovant les obres cada temporada per mantenir aquestes propostes artístiques i turístiques activades durant tot l'any. I Disney ja ha posat data d'estrena a l'adaptació en imatge reial d'Enredados, una de les seves grans apostes pels pròxims anys. La pel·lícula sembla que arribarà als cinemes el 31 de març del 2028. El rodatge d'aquesta nova versió del clàssic d'animació ha convertit aquest estiu diversos punts de les comarques gironines en un gran plató de cinema. L'equip de Disney ha rodat en localitzacions de Girona, Besalú i Figueres, enmig d'un important desplegament i amb molta discreció. Durant la convenció D23, Disney també ha presentat els principals protagonistes. Tegan Croft interpretarà a Rapunzel i Milo Manheim serà Flynn Rider i Katri Hall donarà vida a la mare Gothel. La pel·lícula encara haurà d'esperar gairebé 2 anys per arribar als cinemes. De moment, Disney no ha avançat quins canvis incorporarà respecte a la versió animada que es va estrenar l'any 2010. I em dedica als negocis d'alimentació lideren el creixement comercial a Girona. Aquests negocis d'alimentació i begudes són els que més han crescut a Girona durant l'últim any. Segons la memòria de promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona, el nombre d'establiments ha passat de 394 el 2024 a 418 el 2025, un increment del 6,1%. En aquest grup hi ha petits comerços com fleques, carnisseries, peixateries, friteries, botigues de queviures, vins i begudes o productes gourmet. No s'inclouen els supermercats, ni bars, ni restaurants. Des del 2019 aquest tipus de comerç ha crescut un 9,5%. Tot i això, el creixement més important des d'abans de la pandèmia correspon als negocis de noves tecnologies, amb un 21,6% més, i els d'articles per a la llar amb un 11% més. Pel que fa a la restauració, Girona ha passat de 261 restaurants el 2019 a 400 el 2025, un augment del 53,2%. En canvi, els bars han disminuït del 43,3% en aquest mateix període, passant de 353 a només 200 establiments. Anem a la previsió del temps per les pròximes hores amb els companys de la xarxa de comunicació local.
3: Molt bon dia, continuem el dimarts amb calma a primeres hores del matí i a partir de la tarda apareixeran alguns núvols que poden tapar el cel puntualment, sobretot a les comarques de la Garrotxa o de la Selva. No descartaríem que pugui caure algun ruixadet molt puntual per aquell sector. També tindrem vent de tramuntana a la Costa Brava, les ratxes arribaran fins als 50-60 km per hora i el termòmetre es manté igual.
2: Calor i calor, no hi ha manera de que canviï.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Posem punt i final en aquesta edició del nostre informatiu municipal i comarcal.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Avui us hem destacat que Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tens, tot i reconèixer que falten habitatges de lloguer a ambos municipis. Figueres amplia tot l'any les projeccions alineanes sobre façanes. Els negocis d'alimentació lideren el creixement comercial de Girona. Disney posa data a l'estrena d'Enredados, rodada a les comarques gironines. Juliol de rècord, l'Alt Empordà viu les nits més càlides des que hi ha dades. Neix la Tramuntana Land Party, una trobada de gaming a Figueres gratuïta, diversa i inclusiva, que tindrà lloc aquest proper cap de setmana. Recordin que tindran més dades a les hores en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local. I si volen estar més informats, a empordà.info.
0: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 18 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Sí, senyor, aquí la tenies, Melody.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. La cançó la porta Anot i 54 Ultra. Aquí tens el Talk to You. Sona així de bé.

0: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
1: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
2: Ai, sort de tu, què faríem sense tu? Esclar, no tindríem audiència, ningú us escoltaria. Sort de tu, també ho diuen els oques grasses.

0: novetats, el dance, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't el dissabtes de 9 a 11 del vespre. Aquest estiu, la música es viu a top volum.
1: Beber Reixa, Faithless, plegats amb aquest New Religion. 5 minuts i arribarem d'aquí no res, eh? Falten uns 8 minuts. 8 minuts per arribar ja a la...

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Vinga, va, som-hi, perquè aquesta és una altra de les cançons que t'estem recomanant. Chica 305, John Summit.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
3: Arribem al butlletí, són les 12 del migdia. Una aturada per la informació, notícies, i tornem de seguida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Cambrils ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 18 d'agost del 2017 amb un acte davant del Club Nàutic on els terroristes van atropellar diversos vianants i van ferir 5 persones. Entre els assistents hi havia Josep Maria Rovira, una de les víctimes, que ha explicat que no recorda res del moment dels fets. L'acte ha comptat també amb representants polítics i policials i també l'alcalde Oliver Klein, que ha llegit un manifest de condemna de la violència. I Catalunya ha registrat un nou tiroteig el novembre en poques setmanes, aquest cop a Badia del Vallès. Els veïns de l'Avinguda de la Mediterrània van alertar dels 13 ahir a la nit i els Mossos hi van localitzar diverses veïnes, però no hi va haver ferits ni tampoc detinguts. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. L'incident se suma a altres tirotejos recents a Barcelona, Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet i també al Prat de Llobregat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès per denunciar els darrers robatoris de les seves botigues quan un grup d'unes 20 persones es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i també armes blanques. Les 7 detencions són per desobediència i desordres públics i se sumen a 5 arrestos efectuats des del divendres pels incidents. Els Mossos mantindran els dispositius preventius durant els propers dies i reforçaran també el treball amb la comunitat per tal de buscar una sortida a aquest conflicte. I els Mossos d'Esquadra també van detenir un home després d'una fugida en vehicle que va començar a Sant Boi de Llobregat, va passar per Viladecans i va acabar a Gavà. Durant la persecució, el conductor va circular en contradirecció per diversos carrers i va embestir frontalment un ciclista que no va patir ferides greus. Finalment, els agents el van reduir i detenir per atemptat contra els agents de l'autoritat i també conducció temerària. I pel que fa a la mobilitat, retencions a la C31, a Torroella de Montgrí, en sentit Figueres i també a Pals, en sentit Regencós. A més, també hi ha circulació lenta a la C66 entre Torrent i Palafrugell, en sentit sud, a la C63 entre Vidreres i Lloret de Mar i també a la C33 entre Mollet i Montmeló. A banda, pel que fa al servei ferroviari, per l'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 presenten retards de fins a 30 minuts de mitjana i a banda també un robatori de cable afecta la senyalització entre Juneda i Puigverd de Lleida i els trens que circulen pel tram Lleida-Sant Vicenç de Calders s'estan registrant també alguns retards. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
3: It's the real difference between an adult and a child.
4: El

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

0: Believe Shooting Stars. Que bé que sona aquesta peça, eh? Ens agrada, és bona. 12, 9 minuts, 32 graus de temperatura aquí al nucli antic a Vilafant. Fins dijous no baixaran les temperatures. A partir de dijous diuen que baixaran una mica, eh?
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: I esperem!
0: Rosinka, la veritat és que té una veu increïble, ha actuat a tot el món, com aquell que diu, ha estat a la nostra emissora moltes vegades. Melissa Stanley canta així de bé. It's my time.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
2: Una de les cançons que ara escoltem és de Oques Grasses i arriba amb aquest Jubilar-me.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 18 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: Oh boy.
1: I aquesta què? Recordes a Sabrina Carpenter? Aquest és el seu gran èxit, Mindchill.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: És ella, és Taylor Swift.

0: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.
1: Exacte, cada dimecres de 9 a 11, cada divendres de 6 a 8 de la tarda, aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, al Top 30. De 4 a 6 de la tarda, perdó, divendres de 4 a 6.
2: Cuando el amor llega...
1: Va, una mica de bamboleo amb una versió que ha fet Niña Pastori.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 18 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos. Carrefour.

actual, Remember, Hardcore, High Style i les sessions exclusives del nostre equip de DJs. Connecta't al

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Ana Mena, Lola Índigo. Plegades amb aquest tema que van interpretar també a la final quan es celebrava el Mundial, que va guanyar Espanya. Quina festassa. Patito!

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Set minuts i arribarem a la una del migdia, l'hora de l'aperitiu. Abans, però, Benson Boone, The Time of My Life.

Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària. I tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEA l'Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. 7 ministres del govern espanyol compareixeran la setmana vinent al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences començaran el dia 25 amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i acabaran el 31 amb la ministra de Joventut, Cira Rego. Cada dia compareixerà un ministre diferent. Les compareixences arriben després que diversos ministres fossin citats pel Senat per explicar aquesta gestió de l'arribada de 80.000 persones a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol, però no hi van assistir al·legant problemes d'agenda. I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada aquest matí pels vols de les 11 i deixa 3 ferits lleus. És el cinquè sisme registrat durant el dia d'avui i té l'epicentre al Deín, a 5 quilòmetres de profunditat. El moviment s'ha arribat a notar en altres punts d'Andalusia, com ara Almeria, i s'emmarca en l'episodi sísmic que afecta la zona des del passat divendres. I Cambrils ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 17 i 18 d'agost del 2017 amb un acte davant del Club Nàutic, quan els terroristes van atropellar diversos vianants i van ferir també 5 persones. I Catalunya ha registrat un nou tiroteig el novembre poques setmanes, aquest cop a Badia del Vallès. Els veïns de l'Avinguda de la Mediterrània van alertar dels trets ahir a la nit i els Mossos hi van localitzar diverses veïnes, però no hi ha ferits ni tampoc detinguts. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, que se sumen a altres tirotejos recents a Barcelona, Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet i també al Prat de Llobregat. I també els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyers a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès per denunciar els darrers robatoris en les seves botigues, quan un grup d'unes 20 persones es va negar a abandonar la zona i algunes, de fet, duien pals i armes blanques. Les 7 detencions són per desobediència i desordres públics i se sumen a 5 arrestos efectuats des del divendres, volíem dir, per aquests incidents. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Cardedeu deixa vehicles al vora en sentit Tarragona. A banda, també hi ha afectacions per obres a la B20 a Barcelona, a la 2 a Esparreguera, a la C32 a Sant Boi i també a la C33 a Parets del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, per l'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 presenten retards de fins a 30 minuts de mitjana. A banda, també, un robatori de cable afecta la senyalització entre Juneda i Puigverd de Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: casa. A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 18 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts en aquesta edició del Butlletí Informatiu Municipal i Comarcal, avui jornada del dimarts 18 d'agost. Aquestes són les notícies més importants i destacades que han arribat a la nostra redacció. Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tens, tot i reconèixer que falten habitatges de lloguer als municipis. Figueres amplia tot l'any les projeccions alineanes que es fan sobre façanes. Disney posa data a l'estrena d'Enredados, rodada a les comarques gironines, en part. Juliol de Rècord, l'Alt Empordà viu les nits més càlides des de que hi ha dades. I neix la Tramuntana Land Party, una trobada de gaming a Figueres gratuïta, diversa i inclusiva. Són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. Els ajuntaments de Figueres i Banyoles celebren haver sortit de les zones considerades de mercat tens de lloguer. Els dos consistoris consideren que la nova situació pot ajudar a posar més habitatges de lloguer al mercat, tot i que reconeixen que encara falten molts pisos a les dues ciutats. Els ajuntaments de Figueres i Banyoles volen aprofitar aquesta situació com una oportunitat per treballar conjuntament amb els propietaris i oferir-los més seguretat jurídica amb l'objectiu d'incrementar l'oferta de lloguer. Tot i la satisfacció, els dos municipis mantenen la prudència i confien a no tornar a entrar en la zona de mercat tens. En el cas de Figueres, però, es dona la paradoxa que el preu de lloguer ha continuat augmentant, malgrat haver sortit de la zona de mercat tens. Els consistoris insisteixen que el principal repte continua sent ampliar el parc d'habitatges disponibles perquè els ciutadans els puguin llogar. Una de les frases més escoltades de fa mesos és quina calor. Doncs l'Alt Empordà ha viscut un juliol excepcionalment càlid i sec, un mes que el Servei Meteorològic de Catalunya ha qualificat com el més càlid registrat al conjunt del país. Entre els dies 5 i 10 de juliol es van assolir temperatures extremes. El dia 8 els termòmetres van arribar als 42,2 graus a Espolla, 42,1 a Cabanes, 41,6 a Navata o 40,1 a Roses. Un dels registres més destacats es va produir a Portbou, on la nit del 8 de juliol la temperatura no va baixar dels 32 graus i mig al coll dels Belitres. És la temperatura mínima més alta registrada fins ara a Catalunya. També es van viure nits tropicals a diversos punts de la comarca amb temperatures mínimes de 26,6 graus a Roses i per sobre dels 25 a Sant Pere Pescador i Castelló d'Empúries. Pel que fa a la pluja, el juliol va ser molt sec, Portbou només va acumular 1,3 mil·límetres, mentre que a Castelló d'Empúries en van caure 1,8 i a Navata 2,9. L'excepció va ser Llurona, amb 40,2 litres per metre quadrat, gairebé durant les tempestes dels dies 25 i 26 de juliol. I els amants dels videojocs i la cultura digital tenen una cita aquest cap de setmana a Figueres. Aquest dissabte i diumenge, 22 i 23 d'agost, es celebrarà la primera edició del Tramuntana Land Party Figueres, al gimnàs de l'escola Maria Àngels Anglada. L'activitat és gratuïta i oberta a totes les edats, inclourà videojocs, consoles originals, karaoke, tallers, xerrades, jocs de taula i altres activitats relacionades amb la cultura digital. També hi haurà una zona retroland amb consoles clàssiques i clòniques. Els participants podran optar a premis de fins a 600 euros, 500 per la Land Party i 100 per al Retroland. L'organització va a càrrec de l'associació El Gat de Bader amb la col·laboració de Soc Friki, Soc Cultura i l'Ajuntament de Figueres, entre altres institucions. La trobada obrirà dissabte d'11 del matí a mitjanit i diumenge d'11 a 8 del vespre. Les inscripcions són gratuïtes i els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats d'un responsable legal per accedir a la zona LAN. Els organitzadors defineixen la proposta com un espai intergeneracional, inclusiu i segur, amb el català com a llengua vehicular i amb la voluntat de reforçar els vincles culturals lingüístics entre l'Alt Empordà i també la Catalunya Nord. Figueres ha convertit en permanents durant tot l'any les projeccions nocturnes d'obres de Salvador Dalí que fins ara es feien principalment durant els mesos d'estiu. Les projeccions es poden veure en tres punts del centre de la ciutat: la Torre Galatea, del Teatre Museu Dalí, la façana de la sala d'exposicions de l'Escorxador i una de les cobertes laterals de la plaça Catalunya. Els equips, que fins ara eren de lloguer, han estat substituïts per una instal·lació fixa amb un cost de 51.481 euros, finançat íntegrament finançament amb fons europeus del Next Generation. Les projeccions comencen cada nit a partir de les 10. A la Torre Galatea s'hi projecta Galatea de les Esferes, a l'escorxador Poesia d'Amèrica, retrat de Picasso i l'Eda Atòmica, i a la plaça Catalunya, començament automàtic d'un retrat de gala. L'Ajuntament de Figueres preveu anar renovant les obres cada temporada per mantenir aquestes propostes artístiques i turístiques activades durant tot l'any. I Disney ja ha posat data d'estrena a l'adaptació en imatge reial d'Enredados, una de les seves grans apostes pels pròxims anys. La pel·lícula sembla que arribarà als cinemes el 31 de març del 2028. El rodatge d'aquesta nova versió del clàssic d'animació ha convertit aquest estiu diversos punts a les comarques gironines en un gran plató de cinema. L'equip de Disney ha rodat en localitzacions de Girona, Besalú i Figueres, enmig d'un important desplegament i amb molta discreció. Durant la convenció D23, Disney també ha presentat els principals protagonistes. Tegan Croft interpretarà a Rapunzel i Milo Mannheim serà Flynn Rider i Katri Hall donarà vida a la mare Gothel. La pel·lícula encara haurà d'esperar gairebé 2 anys per arribar als cinemes. De moment, Disney no ha avançat quins canvis incorporarà respecte a la versió animada que es va estrenar l'any 2010. I hem de dir que els negocis d'alimentació lideren el creixement comercial a Girona. Aquests negocis d'alimentació i begudes són els que més han crescut a Girona durant l'últim any. Segons la memòria de promoció econòmica de l'Ajuntament de Girona, el nombre d'establiments ha passat de 394 el 2024 a 418 el 2025, un increment del 6,1%. En aquest grup hi ha petits comerços com fleques, carnisseries, peixateries, friteries, botigues de queviures, vins i begudes o productes gourmet. No s'inclouen els supermercats, ni bars, ni restaurants. Des del 2019 aquest tipus de comerç ha crescut un 9,5%. Tot i això, el creixement més important des d'abans de la pandèmia correspon als negocis de noves tecnologies, amb un 21,6% més, i els articles per a la llar amb un 11% més. Pel que fa a la restauració, Girona ha passat de 261 restaurants el 2019 a 400 el 2025, un augment del 53,2%. En canvi, els bars han disminuït del 43,3% en aquest mateix període, passant de 353 a només 200 establiments. Anem a la previsió del temps per les pròximes hores amb els companys de la xarxa de comunicació local.
2: Molt bon dia, continuem el dimarts amb calma a primeres hores del matí i a partir de la tarda apareixeran alguns núvols que poden tapar el cel puntualment, sobretot a les comarques de la Garrotxa o de la Selva. No descartaríem que pugui caure algun ruixadet molt puntual per aquell sector. També tindrem vent de tramuntana a la Costa Brava, les ratxes arribaran fins als 50-60 km per hora i el termòmetre es manté igual.
1: Calor i calor, no hi ha manera de que canviï.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Posem punt i final en aquesta edició del nostre informatiu municipal i comarcal.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Avui us hem destacat que Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tens, tot i reconèixer que falten habitatges de lloguer a ambos municipis. Figueres amplia tot l'any les projeccions alineanes sobre façanes. Els negocis d'alimentació lideren el creixement comercial de Girona. Disney posa data a l'estrena d'Enredados, rodada a les comarques gironines. Juliol de rècord, l'Alt Empordà viu les nits més càlides des que hi ha dades. Neix la Tramuntana Land Party, una trobada de gaming a Figueres gratuïta, diversa i inclusiva, que tindrà lloc aquest proper cap de setmana. Recordin que tindran més dades a les hores en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local. I si volen estar més informats, a empordà.info.
0: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606 33 71 41 o al 972 50 07 51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 18 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos.
4: Ràdio Vilafant.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Nova nit calenta a Lleida i no només per les temperatures, que també. 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat rellotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Cristina Álvarez.
2: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants policials i polítics.
1: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
2: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
1: I dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
2: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
1: Activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
1: Tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull ràpid també al temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogó. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
1: Gràcies, Marc. I en cultura, el Cirque du Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet.
2: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curiós. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
1: I en esports, Rodri signarà i serà presentat avui com a nou jugador del Barça a aquestes properes hores. De fet, Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. D'altra banda, l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
1: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: I és la nostra portada d'avui, dimarts 18 d'agost. 7 detinguts a Lleida aquesta nit, al parc sobre les vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
2: Sí, els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits. Aquests fets d'una banda.
1: I de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
5: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals 9 menors per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
1: Gràcies, Judit. N'estarem pendent dels fets que puguin passar en aquestes darreres hores. I aquest matí Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
2: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
1: Ens ho explica des de Ràdio Cambrils en Gerard Amigó.
6: Cambrils ha celebrat aquest matí a la plaça de la Pau, just davant del Club Nàutic, el tradicional acte en memòria de les víctimes del 18 d'agost de 2017, ara fa 9 anys. Una dona veïna de Saragossa que estiuejava a Cambrils va perdre la vida i 5 persones més van resultar ferides. L'homenatge del 8è aniversari de l'atac ha estat presidit per l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, diversos regidors, tant de l'equip de govern com de l'oposició, d'una de les víctimes de l'atemptat, totes les forces policials de Cambrils, altres autoritats polítiques i persones a títol individual o associatiu que s'hi han sumat. L'alcalde ha expressat que des de Cambrils tenen clar que es pot lluitar contra el fanatisme gràcies als cossos de seguretat i ha volgut recordar la figura de l'Anna Maria Suárez, la víctima d'aquell dia, que era una cambrilenca d'adopció perquè passava tots els estius a Cambrils. Klein aboga per continuar vivint junts i en comunitat.
0: Notícies en xarxa.
1: Passen 6 minuts de les 2 del migdia a Barcelona. L'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
2: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar el febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
7: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a les ciutats és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
2: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
1: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls el company Arnau Vidal.
8: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
9: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
8: L'executiu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
1: Us ho dèiem en titulars, activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la conca del Llobregat.
1: I sense deixar de mirar el cel, el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial de desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del passat 12 d'agost. Ens ho explica des de 21 Ràdio l'Albert Pasqual.
10: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
11: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap cap incidència important, a banda de pues, bueno, gent que posava, pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? Les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després pues, van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
10: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
11: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai, i per tant continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
10: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
1: Passant 11 minuts ara del punt de les dues, més informacions. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal de migrants de Ceuta.
2: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però, si han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
1: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat gran nada.
2: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
1: Marxem ara cap a Badalona, i és que allà s'hi ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la setena biblioteca municipal de la ciutat. Amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros, l'equipament tindrà 2 plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
12: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. Les obres, això sí, no començarien fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les dues plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la setena biblioteca municipal que tindrà Badalona.
1: Gràcies, Susana. I el Port Balís de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
13: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
14: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen a part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles, i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
13: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles d'itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
1: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal al curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola infantil i primària, la Vinyala, que anys enrere havia tingut dues línies i tenia aules infrautilitzades. Des de Ràdio Sant Vicenç, Eva Garcia.
15: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patricia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
16: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització doncs, d'aquestes obres doncs, també siguin molt inferiors, i ens ha permès doncs, posar en un temps rècord doncs, posar en marxa aquesta nova escola bressol.
15: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena, i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
1: En punt un quart de tres, és moment de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig

0: dels Domenys, al Baix Penedès.
1: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, mentre que dues menys greus han estat evacuades al mateix centre i una quarta, també menys greu, a l'Hospital del Vendrell.
0: I a Torrefarrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la séquia del Cap.
1: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font del Mostany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
0: I denunciat un ciclista accidentat a Monistrol de Montserrat després de donar positiu en alcohol i drogues.
1: Els Mossos d'Esquadra, amb col·laboració dels vigilants municipals, han localitzat un home que presentava ferides lleus i indicis de circular sota els efectes de l'alcohol. Després de la prova d'alcohol, ha donat una taxa de 1,09 mil·ligrams per litre i també ha donat positiu en el test de drogues.
0: I detenen un home després de fugir dels Mossos, atropellar un ciclista i enfrontar-se als agents.
1: L'home també va circular contra direcció per diversos carrers de Gavà i va embestir un ciclista. La víctima no va patir ferides greus, segons fonts policials. El conductor del vehicle va ser reduït i detingut per atemptat contra els agents de l'autoritat i conducció temerària.
0: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest no arriben als 300 habitants, és un punt molt important. És el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar més un abans i un després i perquè no es perdi la memòria, ara se n'ha fet un documental. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa en Julen Andrés.
2: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
3: Parlar de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal era impossible. L'Ajuntament no els tenia, fèiem la jove, ja ho teníem assimilat, això. I després van dir, pues, si féssim, bueno, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belllloc, que també va ser un impulsor molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
2: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
0: Passen 3 minuts d'un quart a 3, moment ara per la cultura. I us ho avançàvem en titulars, el Circ du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle en aquesta ciutat, això sí, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet, Maria Samblàs.
4: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Circ du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar on se sol ubicar el circ, per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curious, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
5: El 2016 es va signar un contracte amb el Circ du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024 i l'última vegada per a finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026 i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem a un contracte.
4: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
0: I l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui a Tarragona després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres que fa el líquid que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Des de Tarragona Ràdio n'informa Tere Ortega.
6: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser un eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els

0: tots, també en els cavalls, doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
1: El camí barreja joventut i veterania.
2: I no hi havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, amb els grans, els anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Baixàvem els bocois, carregàvem el camió i cap a Tarragona.
3: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
1: Han estat 2 dies i 62 quilòmetres de recorregut.
4: Gràcies, Tere. I el País Basc és el territori convidat enguany en el 44è Festival Es Dansa. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Des de Blot FM, Natàlia Moreno.
5: Després es torna a convertir-se durant una setmana en un punt de trobada de la dansa d'arrel. Més de 300 artistes passaran pel municipi en una edició que combina els espectacles amb la formació, la divulgació, la participació ciutadana i propostes que surten dels escenaris per endinsar-se en el paisatge de la Garrotxa. Els primers tallers per infants i joves i adults ja han començat aquest dilluns i al vespre l'estrena d'Allò que som de l'Esbart Malbonell ha donat el tret de sortida als espectacles amb el 50è aniversari de l'entitat. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, ha reivindicat que la celebració és també un reconeixement a totes les persones que durant mig segle han passat per l'entitat.
6: És fer un homenatge a totes les persones que han apostat per l'entitat, que han passat per l'entitat i que hi han ficat el seu gra de sorra. És una entitat que està en línia ascendent, que està iniciant nous projectes. Tenim nous projectes conjuntament amb l'Ajuntament per poder tirar endavant i poder doncs, millorar una cosa molt important que és la nostra cultura.
5: Més enllà de l'aniversari, el festival manté la mirada posada en la creació contemporània vinculada a la tradició i on també la música tindrà un espai les nits de divendres i de dissabte. Podeu consultar més informació del festival i adquirir entrades pels espectacles al web esdansa.cat.
7: A menudo me recuerdas a alguien.
4: I avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
7: No, sin miedo.
1: Ho fa amb l'Último Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria, una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
4: Arriben els esports. Ens porta Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
8: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny ja és hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
9: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
8: Rodri ja és realitat, el que resisteix al davanter desitjat. L'Atlètic de Madrid referma que no ven Julián Álvarez, tot i el desig del jugador de marxar al Barça i del Club Blaugrana d'incorporar-lo. Avui, el tècnic del club matalasser, Cholo Simeone, ha tornat a deixar clar que l'entitat ja va deixar molt clar el tema.
10: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en qual habló, no creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
8: No jugarà, per tant, aquest primer partit de Lliga a primera divisió i el Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. A segona divisió, el Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar a la primera jornada de Lliga amb el conjunt català. I el centre d'esport Sabadell es va estrenar ahir amb nota, empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón en un partit on van fallar un penal que els hagués pogut donar el triomf. Escoltem el tècnic arlequinat, Ferran Costa.
11: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí.

0: de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fem partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre. Això és important.
1: A segona federació, l'Olot ha fitxat l'experimentat migcampista de Vilafranca, Rai Marchand. El jugador s'ha compromès amb el club de la Garrotxa per al nou curs. En bàsquet, el fitxatge estrella del FIAC Girona ja és a Catalunya. Avui ha arribat al base nord-americà Marc McClung. I en hoquei herba, avui juga la selecció espanyola masculina i femenina al Mundial.
2: Gràcies, Joan, per l'última hora dels esports. Nosaltres fem ara una petita pausa i a 2:45 ens hi tornem a posar. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: podia venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Nova nit calenta a Lleida i no només per les altes temperatures, que també 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Cristina Álvarez.
4: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants polítics i policials.
2: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
4: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
2: Dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
4: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
2: Activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
2: I tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogor. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
2: Gràcies, Marc. I en cultura, el Cirque du Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat.
4: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curios. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
2: En esports, Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Joan Barberà.
6: El migcampista madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte, mentre l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
2: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: I és la nostra portada d'avui. 7 detinguts a Lleida aquesta nit al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies, i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
4: Els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits.
2: I aquests fets, d'una banda i de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
7: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals nou menors, per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
2: Gràcies a Judit. I aquest matí Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic Punt, on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
4: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
2: Canal Reus, Alba Corxero.
8: El municipi del Baix Camp ha volgut recordar els 360 ferits i les 16 víctimes mortals, una d'elles a la mateixa Vila Marinera, en un acte davant del Memorial de la Pau. A l'acte han participat tant representants polítics com policials, una víctima dels fets i diversos testimonis.
9: En segon lloc, l'agraïment als cossos de seguretat. En aquell dia hem de recordar que la nostra policia local va actuar de seguida, ràpidament. Els fets de Barcelona havien estat, hi havia un estat d'alerta que va fer que tota la col·laboració interpolicial amb tots els cossos aquí presents funcionés de primera i que acometessin la seva funció.
8: Durant l'acte s'han recordat totes les víctimes i especialment Ana Maria Suárez, la dona de 67 anys que va perdre la vida aquella matinada del 18 d'agost aquí a Cambrils. L'acte ha culminat amb una ofrena floral, seguida d'un minut de silenci en record a totes les víctimes. Un record que, any rere any, es vol mantenir viu i transmetre a les noves generacions, i tot plegat amb un missatge que avui pren una força especial, la pau com a manera de relacionar-nos.
3: Notícies en xarxa.
2: Passen 6 minuts a 2:15. A Barcelona, l'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
4: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses, fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
10: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a les ciutats és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
4: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
2: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
11: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes, aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
12: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
11: L'executiu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
2: I us ho explicàvem en titulars, activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la Conca del Llobregat.
2: I sense deixar de mirar el cel, també us expliquem que el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
13: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
14: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de pues, bueno, gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? Les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després pues, van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
13: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
14: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai i, per tant, continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
13: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 3. Altres informacions destacades del dia. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants de Ceuta.
4: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però sí han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
2: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada.
4: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
2: I un apunt econòmic perquè les exportacions van pujar a prop d'un 3% a Catalunya al juny, mentre que les importacions van batre rècords.
4: Segons dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, les exportacions a Catalunya van assolir 9.300 milions d'euros al juny, un 2,9 més que el mateix mes de l'any passat. Aquesta xifra marca el segon nivell més alt per un mes de juny en la sèrie històrica. Les importacions també augmenten, en aquest cas un 10% interanual, sobretot per compres a l'exterior relacionades amb productes energètics.
2: I a Badalona, l'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la 7a biblioteca municipal de la ciutat, amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros. L'equipament tindrà 2 plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
15: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. Les obres, això sí, no començarien fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les 2 plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri d'uns d'euros i ocuparà les 2 plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la 7a biblioteca municipal que tindrà a Badalona.
2: I el Portbalís de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
16: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
17: La part de restauració va una, la part més propera a tocar de, d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles, i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
16: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn, també es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles de itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
2: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal el curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola d'infantil i primària La Vinyala, que en anys enrere havia tingut dues línies i tenia aules infrautilitzades. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
18: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patricia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
19: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització doncs, d'aquestes obres doncs, també siguin molt inferiors.

0: i ens ha permès doncs, posar en un temps rècord doncs, posar en marxa aquesta nova escola bressol.
1: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena, i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
2: Passa un minut de 3:15, és moment ara de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
3: Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el novè tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
2: Quatre persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume del Domenys, al Baix Penedès.
3: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, juntament amb dues víctimes en estat menys greu. Una quarta, també menys greu, ha estat traslladada a l'Hospital del Vendrell. Quan els bombers han arribat, dues de les persones afectades ja es trobaven a l'exterior, mentre que els efectius han hagut de fer un rescat d'urgència de les dues persones que encara eren dins de la nau.
2: I a Torrefarrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la séquia del Cap.
3: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font de Mustany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
2: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest, que no arriben als 300 habitants, aquesta fita és un punt molt important. El casal és el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar un abans i un després, i perquè no se'n perdi la memòria, ara n'han fet un documental. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
4: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys estava al peu del canó.
5: Parlar de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal era impossible. L'Ajuntament els tenia, fèiem la jove, i ja ho teníem assimilat això. I després van dir, si féssim, bueno, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler de Belllloc, que també va ser un impulsor molt bo, que també venia a treballar, i ara això és una joia per tothom.
4: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
2: I ara sí, moment per la cultura. Cirque du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle, això sí, en aquesta ciutat, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet ens ho explica la Maria Samblàs.
6: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Cirque du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar on se sol ubicar el circ, per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curious, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
7: El 2016 es va signar un contracte amb el Cirque du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024, i l'última vegada per a finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026, i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem en un contracte.
6: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
2: I de l'Hospitalet de Llobregat a Tarragona, perquè l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui, després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres i 2 dies que han fet carros i cavalls. El líquid, que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio la Tere Ortega.
8: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser un eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
9: Pensant en tots, també en els cavalls, doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
8: El camí barreja joventut i veterania.
10: I no hi havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, amb el descans, i els anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Baixàvem els bacolls, carregàvem el camió i cap a Tarragona.
11: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
8: Han estat 2 dies i 62 quilòmetres de recorregut.

0: I abans dels esports, una mica de música, perquè avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
1: Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia.
2: Ho fa amb l'últim Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria. Una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
1: Ya sé todo de tu vida y sin embargo.
0: Ara sí, arriben els esports. Ens porta el Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny és hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i que s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
4: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: Rodri ja és realitat, el que resisteix el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, perquè el conjunt madrileny torna a insistir que no ven al futbolista. Escoltem el seu entrenador, Cholo Simeone.
5: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó. Y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
3: El Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. Baixem una categoria, la categoria de plata, a segona divisió. El Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga. I el Centre d'Esport Sabadell es va estrenar amb nota, empat sense gols, al camp de l'Sporting de Gijón. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
6: El Sabadell ha tornat a la segona divisió amb un meritori empat al camp de l'Sporting de Gijón, tot i no tenia bona part de la futura plantilla encara disponible, entre tocats, jugadors fora de forma, alguns que han de sortir i uns 3 o 4 que encara han d'arribar en el que queda de mercat. L'equip arlequinat es va mostrar amb moltíssima personalitat ahir al vespre, al Molinón, i només la manca d'encert explica el 0-0 final, sobretot a la primera meitat i especialment amb el penal fallat per Yanis Rahmani abans del quart d'hora de joc. Per això el tècnic Ferran Costa, tot i el punt, fins i tot admetia que havia tingut regust a poc.
7: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí.

0: frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fent partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre, això és important.
1: Arrenca la Lliga al Sabadell amb aquest 0-0 a Gijón, a l'estadi de Gà del Futbol Espanyol. L'expedició arlequinada ha tornat aquest matí a primera hora en avió des d'Astúries. La segona jornada portarà el centre d'esports a Castelló diumenge a les 7 del vespre, mentre s'enllesteixen les obres d'adequació a la categoria de l'estadi de la Nova Creu Alta.
2: I en bàsquet, el fitxatge estrella del FIEC Girona ja és a Catalunya. Marc McClung, base nord-americà, escoltem el protagonista.
3: I'm gonna give it everything I have and,
4: ho donaré tot i em prepararé tan bé com pugui. I passi el que passi, ha de passar. Però ja saps que vull venir aquí, marcar la diferència i el que vull és guanyar. Què podeu esperar de mi? Crec que només un noi que ho donarà tot a cada partit. Amb sort podrem oferir un bon espectacle. Estic molt emocionat, tinc moltes ganes d'integrar-me a la comunitat, de conèixer tothom i de veure totes les cares. Sí, estic molt emocionat.
3: Yeah, I'm excited.
2: I en hoquei herba destaquem que avui al Mundial juga tant la selecció espanyola masculina com la femenina.
5: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts. Arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 7 detinguts a Lleida aquesta nit al parc sobre les vies, al punt crític de la ciutat aquests darrers dies i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls. Els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. Els Mossos reforçaran en els pròxims dies la gestions al treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'oficina de relacions amb el cos per trobar de mirar solucions a aquest conflicte. I Cambrils ha recordat avui les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic Punt, on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils va morir, recordem, una persona apunyalada per un dels terroristes. Oliver Klein és l'alcalde.
2: Hem de recordar per les persones en concret que coneixem, que van patir directament l'atemptat, per tota la gent de Barcelona, per tot el que va suposar pel país, però en el cas nostre, una ciutat tranquil·la, una ciutat de pau, de convivència internacional, doncs ens va saber molt greu i no tenim més que recordar-ho per reforçar-nos en el nostre concepte i en els nostres valors, que són totalment contraris al del fanatisme.
1: I el govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants a Ceuta. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat però si han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no hi pot haver cap enviament d'ajuda. I el Tribunal Suprem diu que un canvi de sexe no té efectes retroactius que permetin neutralitzar una condemna prèvia per un delicte de violència de gènere. El Suprem ho ha sentenciat després que un home intentés anul·lar la seva condemna al·legant que havia canviat de sexe. Els magistrats responen que no pot anul·lar-se quan els fets, com era el cas, van tenir lloc quan l'autor era un home. Per tant, conclouen que el canvi no suposa efectes retroactius. I 4 persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, segons els bombers. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, mentre 2 més, menys greus, han estat evacuades al mateix centre i una 4, també menys greu, a l'Hospital del Vendrell. Per cert que està activat en fase de prealerta el pla Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, sobre a totes les comarques del Priorat i a la Ribera d'Ebre.

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta ocasió escoltarem la millor música que funcionava a les pistes de ball dels anys 80 de diferents estils musicals. I començarem amb One Me When Me Up Before You Go Go.

0: tres maneres de posar-te en contacte amb nosaltres: Facebook, Twitter i correu electrònic hotdance80@gmail.com. El 80 sempre en número.
1: Hem començat el programa amb Guam i ho hem enviat Before You Go Go, seguits de Bananarama i Venus. La tercera arriba a la pista central de Hot Dance 80 és a Zoto i s'anomena San Salvador. I recorda que et pots posar en contacte amb nosaltres mitjançant el Twitter i el Facebook i el correu electrònic hotdance80@gmail.com.

Encara que no ho sembli, s'anomenen Zoto i s'assemblen moltíssim als Bixis. Si més no, amb el falset que porten a sobre. I d'una formació no tan coneguda a un intèrpret que va triomfar molt als finals dels 80 i començaments dels 90. Sobretot al començament dels 90. Ens anem cap a Anglaterra de la mà de Rick Astley. Never Gonna Give You Up és la cançó que està sonant des de la pista central. Vinga, va, aixeca els braços i comença a ballar amb Rick Astley.

0: Josep Maria, em poses una cançó?
1: En Josep Maria et posa una cançó, com la de Paul Young. Això és Every Time You Go Away. I és que avui escoltarem cançons amb molt ritme i cançons que es ballava tranquil·lament als lents de les pistes. I és que als 80s i als 90s els jockeys punxaven una mesureta de lents.

I si aquesta de Paul Young és coneguda, la propera que escoltem, aquesta sí que... Això, però, és una versió diferent, també és actualitzada, del Take On Me, i això és Aha.

un remix d'una cançó superconeguda dels Aha, perquè tot i que escoltem els clàssics de tant en tant, tenim d'escoltar alguna versió una mica més original. Quin dia que m'he fet parlant, mare de Déu. Una versió més actual. Aquesta segueix sent la versió original i el gran èxit d'Human League, Don't You Want Me Baby.

Don't You Want Me Baby, és la música de Human League, i mai millor dit. Hem escoltat la versió instrumental d'aquest gran èxit d'aquesta formació que ens arribava des del Regne Unit. I als 80s i als 90s, a les sessions de discoteques, sobretot als 90s, hi havia DJs i Like Jockeys, i el Like Jockey feia unes sessions làser increïbles. I aquesta cançó del Simple Minds era una d'elles. Les que aprofitaven per fer figures a les parets dels locals. Don't you want me, don't you?

La música del Simple Minds amb el Don't You Forget About Me. I seguim escoltant més música Hot Dance 80. D'això es tracta de passar 60 minuts amb la millor música dels 80s. Ells són els Below Some i això és Imagination. Recorda que et pots posar en contacte amb nosaltres mitjançant el Facebook, el Twitter i el correu electrònic hotdance80@gmail.com, on pots fer les teves peticions. I una setmana o una altra segur que cauen. Un programa o un altre segur que cauen. De moment escoltem Below Some amb aquesta Imaginació, amb la versió de 12 polzades.

Ens anem de viatge cap a Bangkok. Des d'allà ens arriba Murray Head amb una nit a Bangkok.

És la música d'Odyssey i Gone Back to My Roots. La música que als 80 funcionava en vinils, amb cintes de caset. I al segle XXI aquests formats són digitalitzats i fan versions tan potents com aquesta que hem escoltat avui d'aquest clàssic. I seguim escoltant més bona música. En aquesta ocasió canviarem del funk a la música techno. La música techno dels 80 i començament dels 90 d'Ultravox, All Stout Steel.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80 des de la teva FM online. Ens pots escoltar també mitjançant Facebook, Twitter, i tots els programes estan penjats a l'iVox. I anem a per una altra. Anem a per la música de Valerie Dor. Canviem radicalment l'estil i anem a escoltar Get Closer.

I seguim amb en Anarama, que ens portarà el seu cruel Simmer, el seu estiu cruel, una formació que ens portava en el Venus i altres temes. Ballem aquest programa amb el seu tema, Cruel Summer.

I en Josep Maria et posa una altra cançó. Johnny Hey Jazz són els protagonistes en aquests minuts. Entorn Mac de Cluck.

0: Mercè Roura. La trentena de veïns, entre els quals 9 menors afectats per l'incendi en un bloc de pisos del carrer Vallès al barri de Balàfia, Lleida, entraran de forma lenta i progressiva als seus habitatges al llarg del dia d'avui per recuperar les seves pertinences. Els bombers s'han trobat amb dificultats per l'acumulació de fum als pisos que se sumen als problemes estructurals a l'edifici que ha quedat, recordem, un estat de ruïna i haurà d'anar a terra. Per aquest motiu, l'entrada als pisos s'ha retardat i s'ha començat pels del número 5, que és al costat del 3, els baixos del qual va començar l'incendi. Els veïns viuen amb incertesa i preocupació la situació perquè s'han quedat sense casa i només tenen assegurada una setmana de reallotjament per part dels serveis socials. L'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita a la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Albert Dalmau és conseller de Presidència.
1: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
0: I el Consell General del Poder Judicial ha demanat reforços a Ceuta perquè la crisi migratòria ha afectat de manera extraordinària, diu, la seva activitat. Entre el 30 de juliol i el 5 d'agost ha incoat 96 diligències prèvies per mort, 23 de persones detingudes i posades a disposició judicial i 15 diligències urgents. A més, entre el 5 i el 11 d'agost ha rebut 72 atestats amb detinguts amb altres citacions. Encara a l'actualitat general, un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada. El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment, recordem-ho, el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el passat dia 15. I parlem de l'aigua de Sant Magí de Brufaganya, que arriba avui a Tarragona després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres i 2 dies que ha fet en carros i cavalls. El líquid, que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen, per cert, els càntics preparats. Un apunt d'esports, Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. El migcampista madrileny és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el nou contracte, mentre l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.

0: dies més esperats de la setmana. Viernes, divendres, una de les propostes musicals que hem escoltat i compartit de The Pol.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
0: A ritme del 107.3 de Ràdio Vilafant en directe per tu, siguis on siguis i sobretot facis.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: 107.3 FM, cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.

És moment de festa i és moment d'estiu amb el Come on Summer, It's Party Time, una de les cançons que ens acaba de proposar en Roger Taylor, conegut com el bateria integrant del grup de rock Queen, que a banda de tocar la bateria també canta en diverses cançons com a segones veus i en algunes és el vocalista principal, a més amb de ser compositor d'alguns dels temes destacats de la banda. Entre el 87 i el 93 va fundar la seva pròpia banda paral·lela Queen, que es va anomenar The Cross i amb la que va treure 3 discos. Actualment continua la seva carrera en solitari i així sona la seva música des del seu 5è treball.

És sempre un plaer poder estar al teu costat gaudint de la millor música i de l'actualitat que sempre ens acompanya a través del 107.3 de Ràdio Vilafant.

0: no passa.
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: T'esperem!
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: Uau, quina furgoneta!
5: L'he llogat a Iberfurgo.
4: Està com nova, ni sembla de lloguer.
1: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 18 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo.

0: votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, Té Alt Empordà, l'Associació Tramuntana Després el Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la Festa Major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una Festa Major encara més solidària.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Qualsevol història musical és benvinguda en aquest punt del dia. La Ràdio Vilafant és la història amb The Clean Bandit i Estoy León i amb el Tell Me Where You Go.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant. Segueix-nos també a Instagram.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Ràdio Vilafant.
3: Les italianes més aclamades en el món de la música amb Eso y Más i amb la participació de Yami Safdie.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

0: 107.3 FM.
1: Com ens agrada sempre saber que estàs a l'altre costat d'aquest punt dial, a l'altre costat del 107.3 Santa Ràdio Vilafant.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
3: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 18 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos.
6: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: però...
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02
2: 107.3 FM.
3: La veritat és que sí, sempre poden venir temps millors. I precisament d'això va aquest track Better Times amb Robin Schulz i...

0: 107.3 FM.
1: Viu la música, sent l'emoció, amb Ràdio Vilafant.

0: Mercè Roura. El Ministeri de l'Interior ha elevat fins a 2.168 els menors d'edat que resten a Ceuta i que van entrar entre el 30 i el 31 de juliol. La policia ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta els infants i joves a l'espera que resolgui la situació de cadascun. Avui el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lamert, ha assegurat que el dret de la Unió Europea permet fer retorns de menors d'edat en situació regular, inclosos els no acompanyats. La Directiva Europea de Retorn estableix que abans de prendre aquesta decisió cal complir uns requisits com que el menor serà retornat a una família o a un tutor. Mentre el govern espanyol ha demanat avui fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal d'aquests migrants i els treballs per habilitar 4 nous espais d'acollida temporal per a aquests joves arribats a Ceuta, han començat amb l'adequació i el muntatge de carpes a l'esplanada de l'aparcament del barri de Loma Colmenar, el primer d'aquests emplaçaments que ha anunciat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz. I a Barcelona, l'Ajuntament amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixen els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds. En aquest cas, arriba fins al 31 de desembre. Escoltem el tinent d'Alcaldia d'Economia, Hisenda i Turisme, Jordi Valls.
1: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a les ciutats és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
0: I nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas ha estat a Badia del Vallès. Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat veïnes a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el novè tiroteig a Catalunya en menys d'un mes. I també han desarticulat una xarxa que traslladava migrants irregulars de la Cana França passant per la Jonquera, una operació de la Policia Nacional conjuntament amb les autoritats franceses que ha acabat amb la detenció de 3 persones. Es calcula que l'organització hauria fet més de 20 trasllats entre els dos països. Darrer punt, el País Basc és el territori convidat a enguany al 44è Festival Es Dansa. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: Una veu realment exquisida, de la que hem tingut el plaer de compartir i escoltar aquests últims minuts amb Celeste. On with the show.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

Mira'm a buscar, que no em sé el camí. Una de les apostes musicals d'Alfred García. Amb aquest Vine'm a buscar, un dels cantautors catalans més destacats dels últims anys, amb la seva veu característica i també amb aquest estil que combina pop i influències mediterrànies. Una cançó plena d'insensibilitat, com has pogut aconseguir.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
2: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem, entre tots i totes, una festa major encara més solidària.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
3: La ràdio que ens uneix.

FM. Amb només 11 anys ja va començar a mostrar interès en el món de la música i va rebre la seva primera guitarra, amb la qual va començar a participar en diferents festivals escolars i també en esdeveniments musicals. Estem parlant de Manuel Carrasco, que també és compositor i músic espanyol i que es va donar a conèixer gràcies a la segona edició del concurs d'Operación Triunfo. Arriba ara amb el seu Tengo el Poder, Manuel Carrasco. Tengo

0: d'estiu a Ràdio Vilafant.
1: Les 24 hores del dia, música per a tu, música per a tothom.

0: seva veu i amb la seva música. Abraham Mateo, Planteo i Quiero Verte.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Si vols estar al dia, consulta la web del nostre ajuntament, vilafant.cat. Tanta

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

d'aquesta manera és com li tornem a obrir les portes a Amaral amb una altra de les cançons que no ens deixen indiferents i que ens sap seduir una vegada més. Eso que te vuela la cabeza.

0: 107.3 FM.
1: Música, actualitat, notícies, tot allò que tu vols escoltar.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Diumenge 6 de setembre, trobar la motela de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motela a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
3: Si você la compra bé, están a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 18 d'agost tens la síndria negra sencera Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 65 cèntims al quilo. T'estalvies un 31%. Sempre les millors promos.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
6: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
5: La ràdio que ens uneix.
6: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
0: La teva companyia diària.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

Mariachi, cantautora i artística plàstica des d'Elche, que es va donar a conèixer gràcies a la seva participació a la desena edició d'Operación Triunfo i va quedar en segona posició. El seu àlbum recopilatori de cançons en el concurs va debutar com a número 1 de les llistes al nostre país. Així sona la música d'Alba Elche amb el seu track Todo lo que conozco.

0: surten les paraules sense pressa.
1: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, Té Alt Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.

0: la Mercè Roura. Un intern del centre penitenciari de Ponent està trobat mort aquest dimarts al matí després de suïcidar-se, segons ha denunciat el sindicat SICAP FEPOL i han confirmat fons del Departament de Justícia. Uns interns han avisat els funcionaris i immediatament s'ha activat el codi d'emergència corresponent i s'ha presentat al servei mèdic, que ha realitzat maniobres de reanimació fins a l'arribada del personal del SEM, que ha pogut certificar la mort. D'acord amb les mateixes fonts, el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. El sindicat SICAP FEPOL lamenta en un comunicat la mort i exigeix la dimissió de Domingo Estepa Camacho com a director general d'Afers Penitenciaris. I el Consell General del Poder Judicial ha demanat reforços a Ceuta perquè la crisi migratòria ha afectat de manera extraordinària la seva activitat. Entre el 30 de juliol i el 5 d'agost ha incoat 96 diligències prèvies per mort, 23 de persones detingudes i posades a disposició judicial i 15 diligències urgents. Malgrat que s'han adoptat algunes mesures com la incorporació al servei de guàrdia de magistrats i funcionaris d'altres organismes, reclamen actuacions que tinguin major duració i estabilitat. I el Port Balis de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de la Nacional 2. Àlex Neira és l'alcalde de Sant Andreu de Llavaneres.
1: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs per la invasió de vehicles, i ara crec que doncs aquest projecte això ho inclou.
0: I denunciat un ciclista accidentat a Monistrol de Montserrat després de donar positiu en alcohol i drogues. Els Mossos, en col·laboració de vigilants municipals, han localitzat un home que presentava ferides lleus, indicis de circulació dels efectes de l'alcohol. Després de la prova, ha donat una taxa de 1,09 mg per litre i també ha donat positiu en el test de drogues. I darrer punt, hem sabut fa tot just una estona, Rosalía ha rebut una nominació als MTV Video Music Awards 2026 en la categoria de Best Latin per La Perla, de l'artista catalana Anja Ariza i Su Essencia. També opten el premi a la mateixa categoria Choca Choca d'Anita amb Shakira i Nueva York de Bad Bunny, entre d'altres. La cerimònia serà a Los Angeles el 27 de setembre i ja es poden fer les votacions.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
3: Ruta 66.
4: Benvinguts a la Ruta 66. Soc en Pitu Dos Santos. Avui, segona entrega de l'especial monogràfic dedicat a Jim Vallance, productor i compositor de prestigi de la història del rock. Per començar, Dirty Dreams, un track inclòs a l'àlbum Hey Stupid d'Alice Cooper de l'any 91.

Més cançons composades pel canadenc Jim Vallance, artistes del hard rock. En aquest cas escoltarem Human Soul, interpretada per Bret Michaels en solitari. El vocalista dels californians Poison debutava en solitari amb un disc per una banda sonora d'un film de l'any 98, Death Row.

Més hard rock ara amb el Cyrus Smith. Jim Vallance ha composat un munt de cançons pels nois de Boston, moltes incloses al disc més exitós de la banda, Get a Grip, però també l'any 87, a l'àlbum Permanent Vacation. D'aquest hem triat Magic Touch.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: Ara fa dues setmanes que vam emetre un especial monogràfic amb artistes variats interpretant composicions de Jim Vallance. I aquesta setmana us presentem una segona part. Tot seguit, els April Wine, una veterana banda de Nova Escòcia, al Canadà. Amb 50 anys de carrera han enregistrat 7 àlbums d'estudi. Escoltarem un track del disc Walking Through Fire, del 1986, que porta per títol Open Soul Surgery.

Més bandes que han interpretat cançons composades per Jim Vallance. Ara ens anem a Jacksonville, Florida, amb una de les històriques bandes del Southern Rock, els 38 Special. L'any 86 s'editaven Striking Number. I a dins trobem aquest track, Last Time.

I ara una veu femenina, una de les reines del blues i considerada la millor guitarrista femenina del món del rock. Parlem de Bonnie Raitt i la cançó No Way to Treat a Lady, composició al 50% per Jim Vallance, el convidat d'aquesta setmana, i Bryan Adams.

Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. El canadenc Jim Vallance, productor i compositor, i les seves cançons per a un munt d'artistes són els protagonistes de la Ruta 66 d'avui. La desapareguda banda Gian de Tennessee enregistrava With Had You l'any 92. Gian només van editar 4 àlbums. El vocalista era el prestigiós productor de Nashville, Dan Huff.

Tornem al Canadà amb una mítica banda dels anys 70 anomenada Bachman Turner Overdrive. Han venut més de 70 milions de discos arreu del món, tot i que en el nostre país no són gaire coneguts. El protagonista d'avui, Jim Vallance, va col·laborar intensament en el vuitè disc de la banda Rock and Roll Nights. I aquesta és una de les seves peces, Wasting Time.

Continuem amb una altra banda canadenca, els Glass Tiger. Ells triomfaven als anys 80 i 90 al seu país i van enregistrar 3 àlbums i el nostre convidat d'avui va produir i composar moltes cançons per ells. Let's Talk és una d'elles de l'any 91.

0: Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: Recta final de la Ruta 66, avui amb la segona part d'un especial monogràfic dedicat al compositor i productor Jim Balance. Tina Turner, Rod Stewart, Ozzy Osbourne, Alice Cooper i un llarg etcètera han interpretat les seves cançons. I també el desaparegut John Wetton, veu i baixista de la banda britànica de rock progressiu Asia. En solitari, l'any 2000 editava Welcome to Heaven i aquest és un dels tracks inclosos, Say It Ain't So.

i d'Anglaterra a Austràlia, amb un dels roques històrics del seu país, tot i que va néixer a Escòcia. Es diu Jimmy Burns, i el seu tercer disc de l'any 87, Freight Train Heart, va entrar a les llistes d'èxit del Canadà, USA i Suècia. Jim Balance va col·laborar amb Jimmy Burns en dues cançons. Jo he triat per escoltar Lessons in Love.

Continuem ara amb una de les grans veus del rock, blues i soul. El desaparegut cantant anglès Joe Cocker enregistrava l'any 91 una cançó composada per Jim Vallance, el nostre convidat d'avui. Feels Like Forever és un track inclòs a l'àlbum Night Call, amb la producció de Jeff Lynne.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí la segona edició o entrega d'aquest monogràfic dedicat íntegrament al productor i compositor canadenc Jim Vallance. Al llarg d'aquests dos programes hem escoltat un munt d'estrelles del món del rock interpretant les seves cançons. I per acomiadar-nos escoltarem el guitarrista fundador dels Kiss, Ace Frehley, en solitari interpretant una cançó més de Jim Vallance. Amb Rock and Roll Hell marxem. Ha sigut un plaer. Ens retrobem d'aquí a 7 dies a la Ruta 66. Soc en Pitu Dos Santos. Siau.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Mercè Roura. Els veïns del número 5 del carrer Vallès de Lleida i dels números 13 i 14 del carrer Hospitalers de Sant Joan no podran tornar als seus domicilis per motius de seguretat fins que s'enderroqui l'edifici del taller incendiat diumenge a la nit, situat precisament al número 3 del carrer Vallès. La paeria preveu l'enderroc en menys de 3 setmanes. Hi ha una cinquantena de desallotjats, tant de l'edifici afectat com dels immobles de l'entorn, dels quals s'han reallotjat 30, dels quals 11 són menors, tots d'aquell número 3. Aquests 30 afectats perdran casa seva perquè l'informe tècnic municipal ha conclòs que l'edifici està en risc estructural i cal enderrocar-lo. I parlem del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que ha fet una valoració molt positiva del funcionament de les mesures adoptades per protegir aquest espai amb motiu de l'eclipsi solar del dia 12 d'agost. La responsable d'ús públic del parc afirma que les incidències van ser mínimes. El Parc del Delta encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir les expectatives. La seva responsable és Imma Juan, l'escoltem.
1: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de pues, bueno, gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després pues, van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
0: Per cert, que està activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. El Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa avui i especialment demà dimecres a Ponent, Catalunya Central, zones del sud i la conca del Llobregat. I s'ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda de Badalona, la que serà la setena biblioteca municipal de la ciutat. Amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros, l'equipament tindrà dues plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. I després de 8 anys a l'Hospitalet, el Cirque du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya, i és que, com ja va donar a conèixer el ple municipal el passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar on s'ubica el circ per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curiós, que s'estrena el 3 de setembre, serà l'últim que es faci en aquesta ciutat.
2: Ràdio Vilafant 107.3

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Uau, quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
5: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
8: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Ruta 66.
2: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ruta 66.
2: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon.
4: Amb Granjo Pego de l'estudi sempre té companyia. Com tu fas, nen? Obrim les orelles al món.
5: Days are getting darker, nights are getting lighter. Welcome to the Darkest Connection. Baby.

By the time it gets dark, quan es fa fosc, Yo la tengo des de Hoboken, ens han entrat aquí al programa Darkest Connection, una connexió amb la foscor. Podem sentir el cor bategant com un sol. És l'àlbum I Can Hear the Beat Beating as One. De fet, aquesta és una connexió fosca. Els dies són més curts, les nits són més llargues i us donem la benvinguda avui perquè connectem amb aquesta sessió eclèctica des de la més absoluta independència. Diuen que quan la foscor ens acompanya durant el viatge podem somiar, podem veure els estels més enllà d'una cruel realitat, més enllà de l'establert per aquells mitjans de comunicació que dominen l'opinió pública de la gran majoria, però aquí donem veu a la immensa minoria. Malgrat les nostres contradiccions, som i serem eclèctics. I aquí, de fet, PJ Harvey dedica aquest tema a la foscor. Dear Darkness, estimada foscor, no tenim por.

Els dies foscos estan aquí de nou amb els Divine Comedy. Aquest 2019 ens han presentat el seu recent disc Office Politics, dedicat a les relacions laborals i contradictòries en el món en què vivim. De fet, Neil Hannon estava present a la sala Apollo presentant aquest àlbum i no ha decepcionat, no ha decebut, vull dir. I ara passem als Flaming Lips. Amb aquesta connexió fosca extraiem el tema It's Dark, It's Always This Dark. És fosc, és sempre tan fosc, ens pregunten Flaming Lips des del 2006, aquell àlbum que estava en guerra amb els místics, At War with Mystics, era el títol d'aquest àlbum. La política està present en moltes manifestacions, fins i tot els Flaming Lips. Okay.

Dark Star, l'estrella més fosca. Així tancaven els Depeche Mode l'àlbum Playing the Angel el 2005, jugant a l'àngel des de la connexió amb la foscor. Darkest Connection. I seguim els estels. My Dark Star és el títol del tema en qüestió, de Suede, en 1994, la meva estrella fosca, extreta del segon àlbum del Suede, Dogman Star, l'estrella de l'home gos.

Keep in the Dark. Seguim a la foscor amb els Temples, aquests britànics. Des del seu primer disc editat el 2014, l'anomenat Sun Structures, les estructures del sol, que ens porten a la foscor amb aquesta connexió. Seguim i continuem amb els Foxygen, un àlbum del 2013, l'anomenat We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic. Som els ambaixadors de la pau i la màgia del segle XXI. I el tema en qüestió, In the Darkness, Foxygen.

Dark Love, un globus negre o fosc. El 1970 Syd Barrett volava per les zones psicodèliques. Després de deixar els Pink Floyd, va gravar el seu àlbum The Madcap Loves, La Cadavera Riu. I ara passem a un dels seus deixebles, també amb l'estela de la psicodèlia, Robin Hitchcock. El 1999 editava el que era l'àlbum Jewels for Sophia, en el que extraiem l'àlbum, vol dir el tema Dark Princess, una princesa fosca, Robin Hitchcock.

Jesus and Mary Chain. Darklands, aquelles terres fosques des de Glasgow, Escòcia. Així titulaven el seu segon àlbum, els Jesus and Mary Chain, 1987. I ara passem al 2019 amb un tema de Mark Lanegan des del seu últim disc, Somebody's Knocking. Algú està trucant a la porta de la disco, Dark Disco Jack, immersos a la festa fosca amb el fundador dels Screaming Trees, Mark Lanegan.

Dark and Long, llarg com un túnel fosc. Underworld, 1994, fosc i llarg, així és aquest tema que ens porta al final de la connexió Dark. Aquest disc porta un nom força interessant, és Dub No Bass With My Head Man. 1994, eren altres temps. I ens acomiadem amb un tema més recent dels Nada Surf, el 2016, Out of the Dark, allà fora, sortim de la foscor per trobar-nos amb nosaltres mateixos i mateixes. Així doncs, bona nit i bona sort. Be good.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, oh, yeah, bebé.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: fiesteros i fiesteres. Benvinguts una setmana més al millor programa de música de ball, Xes de Rhythm i Zatenza. DJ Flecky. Soc DJ Flecky, a partir d'ara no pararàs de ballar l'autèntica música de ball de tots els estils. També en la nostra col·lecció amb els nostres DJs col·laboradors, amb una agenda Quarantine DJs. 2 hores de festa que no pararàs de ballar, gaudint al màxim de la millor música de ball. Soc DJ Flecky i aquí comença el Rhythm is a Dance, el Summit!
1: Rhythm is a dance.
0: Comencem!
2: Nos vamos de fiesta. Te subes.
0: Salve, família, anem avui d'aquesta peça que te la vaig presentar la setmana passada com una autèntica novetat del 73 Mofic. La nova creació de PG2 i Landerbee. Amb aquest gran clàssic en versió actual. Simplicity. Comencem així de bé. Espectacular.

clàssic. Aquesta canció PG2 i Landerbeat. Aquesta versió actual gràcies als segells 73 Music. Que la vam presentar la setmana passada com una novetat. La recordem avui, que és una meravella. So actual!

fer-te ballar amb aquesta bona música. I ara un altre clàssic so actual, el gran tema de Underworld, Armored Sleep. Un altre clàssic amb remix actual 2026. Quina meravella!

la versió actual d'aquest gran classe de Underworld, el Bon Sleep. Ara que és el 2026, som més tecno, més relaxant. Sons de qualitat, sons actuals que sonen aquí en el ruït de mig de Danger. I ara baixem encara més les revolucions i arriba una meravella. Peça de Lofi, Last Night.

0: Les millors sessions dance, trance, màquina, hardcore i moltes més les trobes aquí, gràcies a tot l'equip de Quarantine DJs. Pots seguir-nos a través de Facebook, YouTube i Twitch. Vinga, som família, ja estem connectats amb la formació de Quarantine DJs. Avui està entre nosaltres el gran DJ Irra. Muy buenas, compañero. ¿Qué tal, DJ Irra? Bienvenido a Rhythm Is a Danger. Ya estamos todos preparados y conectados para disfrutar de tu sesionaca. Me has comentado que hoy bailaremos como locos con un buen sonido maquinero. Pues venga, compañero, vamos a darle caña desde Quarantine DJs, el gran DJ Irra Ansasio. ¡Venga, Sammy! ¡Vamos, DJ!
1: Hi va haver una època que se'n deia l'edat de pedra, i és perquè tot es feia a base de pedra. D'aquesta època actual jo crec que en diran l'època de les pastilles, sobretot els tranquil·litzants. Escolteu, la gent avui, qui no li va malament el negoci, no li funciona el cotxe, no troba... En fi, tothom viu tranquil, nerviós. Com el pa que menjava.

0: Quiero ser maquinero.
1: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
2: Som-hi, família, arriba la màquina més actual i arriba aquesta novetat que fa molt poc ha sortit en exclusiva per vosaltres. D'Aguilar versus Dr. Jagger. Fuck on me. Little Hat Makers. Novetat, som maquineros.

0: Quinera. Sí, família, això és un festival, això és el Ruïda Mils de Nens. Moltes gràcies per ser-hi. Gràcies per connectar nosaltres a través de la FM, des de la web i també des de nota podcast. Som-hi, continuem.
1: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
0: Màquina actual i de la bona. Com no, el gran robot.

I vinga, un altre de Ruboy. Juntament amb Fini. S'anomena Eternia. Màquina actual, sí senyor!

Vinga, soy família, una mica de so hardcoreà amb aquesta novetat de Mad Warriors. Light to party. Vinga, aquesta família hardcoreana. S'ha dit a liar-la. Com ens agrada aquest festival. Som-hi, som-hi, som-hi.

des del Rovell, a més anys de família aquí, només balles la millor música de ball. Som-hi, una altra novetat. La peça de And Your Fist. Això vol dir tralla de la bona. L'última creació, The Game. S'ha dit a liar-la.

I família, amb això tancarem la festa d'avui amb mica de so High Style amb Daniel Kane. High Style, baby!

música de ball en aquí en el Rhythm is a Danger. Hem escoltat aquesta peça de Daniel Kane, Hostile Baby. I amb això tanquem la festa d'avui. Tornarem a repetir aquí mateix la

0: ciutadans de Catalunya. Ja sóc aquí. 5, 4, 3, 2, 1.
1: And now for my next number, I'd like to return to

0: Programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Salutacions, una edició més, Hot Dance 80. Avui, a la història de la música disco, els protagonistes seran MC Michael G, uns productors que varen fer-se famosos amb una cançó de la Madonna, i avui doncs seran els protagonistes de la història de la música disco, el teu programa Hot Dance 80.

Bedwin i Van Veen es varen conèixer el 1986 a una discoteca a Hilversum, la discoteca Club Baccarat. El DJ Van Scarf tenia un estudi a casa on van registrar la versió de la demo de Holiday Rap.

Aquesta versió no es podia utilitzar per al llançament comercial. Between fou descobert per Eric Van Vlien de Hot Sound Records, però Fitz Rule, el gerent de AR de Dureco, li va treure la cançó a Eric, ja que Fitz va escoltar la demostració en una ràdio local i es va apropar al DJ holandès Ben Liberen perquè la produís des de zero.

Aquesta versió del Holiday Rap es va convertir en un èxit internacional, ocupant el número 1 de les llistes de senzills de 34 països i aconseguint el top 10 en altres 12 països. Match Music el va anomenar com el pitjor vídeo del 1987, que considera una meravella d'un sol èxit. A Alemanya, la cançó es va mantindre al més alt de les llistes durant 5 setmanes, a l'agost i al setembre. Yo, we are back together, Mike and GS went with another smash, can you understand? El senzill de seguiment Celebration Rap, basat a l'èxit dels Kool & The Gang, inclou We Are A Family, The Sister Slash.

Aquesta és la tercera entrega de la secció Hot Megamix a Hot Dance 80. I és que aquesta temporada, la temporada 13, hem fet una secció nova que vàrem començar amb el mix, no Megamix, del Raúl Orellana Studio 54 Connection. A la segona edició varen fer el Max Mix 1, que van realitzar en Mike Fabrilles i en Javier Ucià. En Mike Fabrilles, més conegut per Mike Platines. I a la tercera edició del Hot Mix, Hot Megamix, el primer treball que varen editar Antoni Paret i en Josep Maria Castells.

I ara sí, encetem oficialment la nova edició de Hot Dance 80, dedicat avui, en aquesta edició, al funky. I comencem amb un intèrpret que ens arriba des de Washington, que és Stacy Letichu. Amb això,

Així encetem una nova edició de Hot Dance 80. I de la música de Stacey Letitia, anem a escoltar la música d'una formació funky que és de les més conegudes arreu del món. Ells són els Cool and the Gun i això és el seu gran èxit, Gabe.

I així que l'Andegan és una de les formacions punteres de funk, el que anem a escoltar també. Una formació nord-americana que s'anomenava Chic. Bernard Edwards i Neil Rogers ens porten el

la bona música funky aquí al teu programa Hot Dance 80. I seguim amb mescles.

Avui el bon fang a Hot Dance 80. En aquesta ocasió arriba a la pista central de Hot Dance 80 Sharon Brown. I això és Specialize in Love. És un especialista en amor. Recorda estar sintonitzant Hot Dance 80 a la teva emissora preferida.

Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80. Si ens acabes de sintonitzar, benvingut o benvinguda a la nostra sintonia. La música de Sharon Brown i especialitzé In Love, especialista en amor. I ara anem a escoltar una cançó que es va editar el 1985 fent un tribut que s'ha fet mai, Night Shift. El tema estava dedicat a Marvin Gaye i a Jackie Wilson, dos dels més grans artistes de la música negra que ens havien deixat un any abans, és a dir, el 1984. Més tard la van refer i també li van dedicar a Michael Jackson, i és que va ser una de les formacions que va fitxar la companyia discogràfica Motown i van ser taloners dels Jackson 5 durant una temporada. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80 i escoltem Commodores i Night Shift.

se'm posen els cabells de punta amb aquesta cançó de Commodores, dedicada, com hem dit, entre tres, en Marvin Gaye, que va ser assassinat pel seu pare.

Avui el Fang i el Soul són els protagonistes d'aquesta edició de Hot Dance 80, que hem començat amb MC Mike G a la història de la música disco. Hem punxat el Max Mix 3, el primer treball que varen editar Antoni Paret i en Josep Maria Castells a Max Music. I després estem fent un repàs al bon funk i soul als anys 70 i 80. I com hem dit, la cançó Night Shift de Commodores li van fer un tribut a qui estem escoltant, Marvin Gaye, i també a Jackie Wilson.

posant una cançó i estivant el fil. Veieu el que arriba a passar, que surt moltíssima gent que fins i tot alguns no els havíem escoltat, havíem escoltat molt poca cosa. Anem ara a escoltar el que va ser el cantant de Commodores fins al 1980. Que sí, ja sabeu qui és. Doncs si no ho sabeu, us ho dic. És Lionel Richie. Well, my friends, the time has come. Durant els Jocs Olímpics de Los Angeles de 1984, els organitzadors van anunciar un convidat sorpresa per a la cerimònia de clausura dels Jocs. Molta gent es pensava en Michael Jackson, però fou Lionel Richie que va fer l'espectacle All Night Long al davant de 2.000 milions d'espectadors a tot el món.

tirant endavant minuts a Hot Dance 80, i és que el temps passa volant. Ivan Mary Stevens va néixer a Chicago el 23 de març de 1953. Va ser cantant d'una formació Rufus i després en solitari va ser la reina del funk. Chaka Khan fou el primer artista de rhythm and blues que va tenir un èxit crossover amb un raper com I Feel For You el 1984. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80 i t'estem acompanyant des de la coordinació tècnica amb Barbara Roja Show i dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado.

alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.